0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb... Cafè.

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

me'n record dels dies que coïen mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

Per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vent.

mirava amb escargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres que

massa sentiment per ficar-ho tot en aquesta cançó. En poques paraules jo vos vull dir que vos estimo.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you
4: under my skin. Radio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: ¿Será que se nota el paso del tiempo?

0: la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
6: Cafès.

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Benvingudes de nou a les mañanes de Ràdio Montornès, l'edició de cap de setmana. Avui diumenge ens proposem continuar repassant els millors moments que hem viscut durant tota la setmana, de dilluns a divendres, que han passat molts col·laboradors, hem fet moltes entrevistes, tot relacionat amb el nostre poble aquí a Montornès. Com tots els dies, tinc a la part tècnica el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Què tal, Mireia? Bon dia a tothom, com esteu?
1: Doncs molt bé, a mi és que m'encanten els diumenges.
2: Sí, és un dia molt especial, diumenge, sí.
1: Sí, és com més de relax, no? Més tranquil, aprofitar això, fer una estar una miqueta a casa...
2: Més recollit, sí.
1: Sí, sí, sí, això, com molt de tardor, no? Com si fos una estació, el diumenge seria la tardor, no sé què penses.
2: Doncs sí, a mi em sembla que un diumenge i tardor és un mix total.
1: Ah, que sí, jo et veig a tu allà escoltant un audiollibre, prenent-te un te calentó de la manteta.
2: O llegint, mirant la llar de foc.
1: Sí, ah, sí, sí, sí. Et veig super, super en aquest mood.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, també ho pots fer escoltant la ràdio.
2: Totalment, totalment.
1: I jo crec que és un planazo.
2: Per això estem aquí, per això estem aquí.
1: Per acompanyar en aquest matí, i si no, a la ràdio i la carta hi ha més contingut. Però avui, el que escoltarem aquí de nou a les mañanes de Ràdio Montornès és la secció que hem fet aquesta setmana amb la Biblioteca Rosa Lever. I hem parlat amb la Charo Campos, que ens ha avançat com serà la guia de biblioteràpia, que han fet una guia juvenil i que presentaran el divendres. Però aquí ja hem conegut quins temes tracta, quin format té i com serà l'acte de presentació. I avui podeu tornar a escoltar per si us ho vau perdre. També avui tornarem a escoltar el Manolo Carrillo i la seva secció de llibres i vinilos, amb unes cançons que ens van sorprendre molt aquesta setmana, així cançons que s'han fet virals i una mica més desconegudes per molta gent. També parlarem amb la Yasone Sánchez, que ha estat amb la seva secció de Somos lo que sentimos, i aquesta setmana hem parlat de l'ull de tigre i de les seves variants, l'ull de falcó i l'ull de bou. Si us ha cridat l'atenció, doncs heu de quedar a escoltar-la. També avui escoltarem aquella entrevista musical que ens queda ja una mica lluny, perquè va ser el dilluns, Miquel, una entrevista musical que vas portar aquí a les mañanes en directe.
2: El Javier Botella, sí.
1: Amb el seu nou disc, i que avui podrem tornar a escoltar aquí a les mañanes. I també fa molt com de matí de diumenge això de posar música, no?, i escoltar música.
2: Sí, i sobretot la música d'ell. Sí, sí, us recomano que escolteu la seva veu i el seu nou treball discogràfic.
1: Encaixa superbé avui. I ja que parlàvem de la tardor, doncs també avui recuperarem la Mònica Garrido, que s'ha incorporat a les mañanes de Ràdio Montornès com a col·laboradora, que ens portarà consells i temes de medi ambient cada mes, i ha començat precisament parlant de la tardor i d'aquells productes de temporada i per què és tan important consumir productes de temporada quan toca, ja no només per nosaltres, sinó per al nostre planeta. Jo ja tinc ganes de començar. Espero que us quedeu a escoltar tot això que us proposem, que estarem com tots els dies fins les 12.
2: Doncs vinga, aprofiteu tot aquest menú que tenim preparat per avui i gaudiu d'aquestes propostes.
1: I tant.
3: Edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
1: Connectem una setmana més amb la Biblioteca Rosa Leverone. Avui teniu amb nosaltres a la Charo Campos. Molt bon dia, Charo.
5: Molt bon dia, Mireia, què tal?
1: Doncs molt bé, avui contenta perquè coneixerem una mica més d'aquest projecte de biblioteràpia que ja vam conèixer fa uns quants anys, però que ara s'amplia i que en els propers dies sabrem més, però avui podrem ampliar tota aquesta informació. Charo, com dèiem, no és un projecte nou, però ja fa temps que no sabíem res.
5: Sí, vam fer la primera guia d'adults, per dir-ho d'alguna
1: sí.
5: manera, va sorgir el 2021. La idea de crear la primera guia va sorgir després de la pandèmia, quan vam detectar la necessitat de donar suport a totes aquelles persones que estaven passant per moments difícils. Clar, en aquell context vam fer una selecció de llibres que consideràvem que podien acompanyar, també per ajudar a reflexionar o simplement oferir una estona de calma per a qui ho necessités. No? Llavors, amb la col·laboració del Departament de Salut, vam presentar la guia i vam començar a fer-la arribar a la ciutadania. Llavors, els professionals de la salut la recomanaven i la distribuïen des de les consultes i nosaltres ho fèiem des de la biblioteca. Llavors, d'aquesta manera, la lectura es convertia en una eina més d'acompanyament i benestar, no? I la biblioteca i els serveis de salut sumaven esforços amb un mateix objectiu, no? Uh-huh. Que, bueno, la veritat és que molta gent venia amb la guia, ens demanava algun llibre. La guia era una excusa, no?, per fer venir a la gent. També venien a la biblioteca i, a part de recomanar llibres, que la lectura els ajudava molt, també era una manera de que les persones s'expressessin i ens comentessin la seva angoixa, no? Després de la pandèmia era molt, molt necessari.
1: Clar. I com vau fer aquesta selecció de lectures?
5: Bueno, aquesta la vam fer nosaltres, per llibres que havíem llegit, per la pròpia experiència personal també, i llibres que estaven recomanats, no? Llavors vam fer una primera selecció que era oberta, és a dir, a partir de la guia és, com et deia, no era l'excusa perquè la gent vingués. Llavors, en funció de la necessitat de la persona, nosaltres juntament amb la persona triàvem el llibre que més els interessés en aquell moment. Clar, nosaltres la selecció va ser una mica, doncs, això, en funció de com la guia estava dividida en diferents temes, per exemple l'Alzheimer, per les famílies, sobretot, sí. L'anorèxia, l'ansietat, l'autisme, l'autoestima, la depressió, el dol. Tenia un índex, llavors la selecció de llibres les fèiem, doncs, en funció del tema. I després, doncs, hem anat ampliant.
1: Mm-hmm. O sigui que aquesta guia segueix vigent.
5: Sí, segueix vigent. Encara la tenim aquí a la biblioteca, tenim un apartat de fons específic de biblioteràpia i anem exposant novetats que van arribant, o sigui, és una guia viva, que encara que estigui impresa, però, continua viva i la gent continua preguntant, o sigui que això també ens va fer pensar en crear una guia per la gent jove.
1: Clar.
5: Que també estem veient aquesta necessitat, no? Uh-huh. Clara, ara amb la mateixa voluntat presentem aquesta guia juvenil, la guia de biblioteràpia juvenil, que és una proposta pensada especialment per a joves, però també per a les famílies.
1: Per acompanyar-los.
5: Per acompanyar-los, exactament, que manté l'esperit de la primera guia, però adaptar als continguts, al llenguatge, al format, a les necessitats dels joves i dels seus interessos, no? La guia està estructurada també d'una manera similar, però amb un format més casual, no? Més proper. A més dels llibres, també hi hem incorporat algun altre format, com ara pel·lícules o còmics, perquè creiem, doncs, això, que qualsevol història pot esdevenir una oportunitat per sentir-nos identificats, no? Entendre millor una mica què és el que ens passa, posar paraules a les emocions, que a vegades també això ens costa molt, o simplement desconnectar, no? Que no, a vegades la funció de la lectura només és això també, no? Desconnectar, sí. I ja està. A vegades és això, que no sempre tenim les paraules per explicar el que sentim, no?
1: Claro, quan parles de joves, més o menys, a partir de quines edats heu pensat?
5: Doncs a partir dels 15-16. També depenent dels... Bueno, hi ha de diferents temàtiques també, perquè l'estructura és la mateixa. Llavors, els temes sí que canvien una mica, perquè, per exemple, tractem temes com l'adopció, l'assetjament escolar, el dol, el feminisme, LGTB, malalties en general, maltractaments, els nous patrons de consum, racisme, relacions, salut mental, sexualitat, suïcidi i trastorns del comportament alimentari i imatge corporal, també.
1: Déu-n'hi-do, és ben completa, eh?
5: És ben completa, sí. No en tots els temes. Aquesta guia, la selecció dels llibres, sí que la vaig fer amb la Marta Cava, que és bibliotecària especialitzada en literatura infantil i juvenil. Llavors, aquesta guia sí que la vam fer entre les dues, perquè sí que necessitava una mica de suport, perquè és un tema que jo no conec tant i, bueno, i la veritat és que ens va ajudar molt, em va ajudar molt a fer la selecció. I no de tots els temes tenim tants llibres, però bueno, van sorgint novetats i fem com l'altre, no? Anem incorporant, encara que no sigui físicament perquè ja estan impreses, però, bueno, com he dit abans, aquesta és una guia feta d'una manera més casolana, mm-hmm. L'hem fet semi-imprimit nosaltres, però també estaran online a la web de l'Ajuntament.
1: Ah, molt bé.
5: Llavors, perquè clar, els joves també són més digitals,
1: sí.
5: I bueno, hem fet una tirada molt curteta, per si alguna persona la vol tenir físicament, però la distribució de la guia serà una mica aquesta.
1: Molt bé. I més o menys quants llibres o, bueno, o productes, no? Perquè ja és que també heu ficat alguna pel·lícula, tenim inclosos de moment en aquesta guia.
5: Doncs, a veure, no els he comptat.
1: Bueno, tampoc, que el número
5: 30,
1: exacte.
5: Un 30 aproximadament, sí. Però és el que et dic, no? És això. És,
1: sí.
5: També surten les imatges de les cobertes dels llibres perquè criden més l'atenció, per si, bueno, una mica els joves són molt visuals. Llavors, bueno, jo crec que, a veure, pot estar interessant.
1: Clar que sí. A més, podrem conèixer, o la podrem tocar, no?, i veure algun d'aquests llibres presencialment, físicament, perquè farà una presentació d'aquesta biblioteràpia el dia 9.
5: El dia 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, farem una petita presentació amb el Marc Colàs, per la part de salut i la biblioteca. Llavors, la presentació serà curteta, una mica explicant el que acabem de dir aquí,
1: uh-huh.
5: I després sí que tenim una xerrada col·loqui amb dues persones, Miguel Ángel i Mica Franganillo, bueno, que ja han fet alguna xerrada aquí a la biblioteca,
1: sí.
5: de temes que estan molt bé, perquè són temes molt, molt interessants, d'autoconeixement, que pot servir no només per la gent jove, sinó això el que dèiem, no? També per les famílies, per saber com donar suport, com, bueno, parlar de temes. A més, no només parlen ells, sinó que després qualsevol dubte també es pot preguntar. I bueno, la veritat és que està molt bé. La xerrada es titula "Aprèn a cuidar-te, una mirada sobre l'escolta, la presència i la manera com ens tractem".
1: Mm.
5: Llavors, és un tema molt ampli, però farem més. Tenim aquesta programada per ara, però després, cada trimestre aproximadament, farem una xerrada. Llavors, ells ens han passat una bibliografia i farem un fons especial amb tots els llibres que ens recomanin.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, no, els incorporareu aquesta biblioteràpia online o no? Serà
5: sí.
1: Com...
5: Ah, vale. No. La guia està feta, ja està amb la tria de llibres que hem fet.
1: Uh-huh.
5: Llavors, el que sí que hem creat un pictograma nou, llavors aquests llibres sí que portaran aquest pictograma, serà molt fàcil de reconèixer. Llavors, si estan a la prestatgeria, igual que tenim pictogrames de novel·la romàntica, de novel·la policíaca,
1: sí.
5: I tal, tindrem el pictograma d'aquest tipus de llibres que són recomanacions. Perquè no només són novel·les, són llibres de coneixement també. I llibres que nosaltres encara no els teníem incorporat en el nostre fons i a partir d'ara doncs, els tindrem aquí a la biblioteca.
1: Que bé, molt interessant.
5: Sí, molt.
1: Que per aquests entenc que ja no són només juvenils, que és en general.
5: No, en general, sí. Sí, sí, sí.
1: Perfecte.
5: Sí.
1: Això serà el dia 9, a les 6.
5: A les 6.
1: Molt bé, podreu repartir aquestes guies, no?, que tenim impreses, la gent les pot recollir, i entenc que ja també podran agafar en préstec algun d'aquests llibres.
5: Sí, sí, els que no... bueno, els que tenim, perquè, bueno... no els tenim tots, llavors, però com ara el préstec interbibliotecari és gratuït,
1: uh-huh.
5: Exposarem tots els llibres que nosaltres tenim, més si hi ha alguna persona interessada en algun llibre que no el tinguem en aquell moment, doncs el demanem per préstec interbibliotecari i en una setmana el tenen aquí. I amb els que ens han recomanat el Miguel Ángel i el Mica també.
1: Molt bé. Bueno, que ara també fins i tot es pot reservar digital, no, crec?
5: Sí, també.
1: Que de la biblioteca sí. Ja s'ha modernitzat molt en els últims, en els últims anys.
5: I ara el que està, bueno, que volem promocionar molt, perquè la veritat és que és molt interessant, les persones que no tinguin tant de temps per llegir, jo per exemple llegeixo a la nit i a vegades doncs m'agradaria tenir més temps.
1: Sí.
5: Doncs el tema dels audiollibres, la biblioteca digital està superbé perquè hi ha més de 2.000 llibres penjats i funciona igual com si fos un préstec manual. És a dir, tu fas el préstec, tens un mes per retornar-lo, tens 3 renovacions, llavors te'l pots descarregar al mòbil i escoltar-lo. Llavors, la veritat és que, bueno, va molt bé, perquè a part del... A mi m'agrada molt llegir en paper, però quan no tens tant temps, a vegades no sé, estàs fent una altra activitat i pots anar escoltant els audiollibres i la veritat és que, bueno, està superbé.
1: No, no,
5: això és gratuïta.
1: Ah, això és, està super, però que a més que ara s'han posat tant de moda els podcasts i així, doncs és una altra manera, no?, de consumir alguna cosa semblant, però amb una història, amb una novel·la.
5: Sí, i que t'expliqui, no?, la història, es recupera una mica també la tradició oral d'explicar històries, que s'està perdent també, i la veritat és que, bueno, està molt bé i molt interessant.
1: Doncs sí, mira, no ho sabíem, ens ho deixem apuntat també, que és una altra manera de consumir cultura. Doncs, Xara, no sé si vols explicar-nos alguna coseta més, ja hem fet una repassada a la biblioteràpia.
5: Sí, bueno, en principi ja està, que us hi esperem a tots i totes el dia 9. Penso que, bueno, és una oportunitat, no?, per conèixer-nos i, a més, això, no?, com continuarem fent xerrades i, pues, bueno, la biblioteca també és un punt de reunió que serveix per, doncs, per explicar una mica a tothom, no?, i conèixer gent i socialitzar i, bueno, la veritat és que les activitats també van enfocades en aquest sentit.
1: No, la veritat és que teniu un octubre atrafegat.
5: Sí, planet.
1: Sí, ja anirem parlant, però també està el dia de les biblioteques, no?
5: Sí. Uh-huh.
1: Exposicions, de sí. Tot teniu.
5: De tot, sí. Hem vingut amb forces de les vacances.
1: Clar que sí. Doncs esperem que la gent s'animi, que visiti la biblioteca, que llegeixi, que consumeixi cultura. De moment, ens veiem el dia 9, a partir de les 6, amb aquesta presentació de la biblioteràpia.
5: Sí.
1: Xara, moltes gràcies per haver-nos apropat a aquest projecte.
5: A vosaltres.
1: I parlem ben aviat.
5: Molt bé. Una abraçada.
6: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
6: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí. Edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Tomayo, récole.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí. De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Edició cap de setmana de les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Doncs una nova secció que ens acompanyarà a partir d'ara. Cada mes tindrem la visita de la Mònica Garrido. És la nostra nova col·laboradora i parlarem amb ella d'ecologia global. Però segurament vosaltres us preguntareu hores d'ara qui és la Mònica Garrido o no? Potser ja la coneixeu, perquè també té la seva trajectòria a Montornès. Mònica, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bueno, una mica de ressaca encara de la festa major, però clar. bé, amb ganes de començar.
0: Molt bé. La Mònica va estar fa algunes setmanes aquí a les mañanes parlant de qüestions interessants i justament d'aquella conversa va sortir una mica doncs, aquesta proposta, no? D'apropar-nos també a la natura local de la seva mà. Ni que sigui tenir en compte determinades qüestions que potser de vegades oblidem i hem de destacar la importància que té la natura a la nostra vida, al medi ambient i als animals. Però, Mònica, explica'ns una mica qui ets.
1: Pues soc la Mònica Garrido, vaig néixer a Santa Coloma de Gramenet, en un barri on mirava al cel i no veia quasi res, era tot gris. I sempre tenia aquesta coseta, aquesta mancança de ver, mancança de veure
0: arbres,
1: animals, que m'arribés l'aire. Però vaig tenir la sort que la meva escola estava a la muntanya, al barri de Can Franquesa, al Singuerlín, a l'escola Roger de Flor, que pujaven cada dia en bus. I el pati de l'escola va ser el primer contacte real que vaig tenir amb la natura. I sempre pues, estava mirant una pedra, com soc tan curiosa, pues, jo preguntava. I els meus profes eren molt, molt, molt engrescadors, li agradava explicar-me coses. Quan sortíem d'excursió, que era la muntanya, pues això, mitjançant contes, històries, pues, m'explicaven moltes coses d'animals, d'arbres, i m'ha quedat aquesta cosa. I durant la meva vida és el que he intentat. Transmetre...
0: Aquest amor per la natura, no?
1: Sí.
0: Per als animals... Però quants anys portes aquí a Montornès?
1: A Montornès exactament uns 25 anys que em van venir a viure.
0: Però amb la teva parella? Estàs casada?
1: Sí, uh-huh. Amb el Miquel. Però jo sempre he volgut viure a Montornès perquè recordo quan era petita que els jefes dels meus pares tenia aquí una casa. I clar, jo he vist per primera vegada una granota a la riera de Vinyes Velles, quan encara estava, que no estava tapada.
0: Sense urbanitzar, que,
1: sí.
0: Estava, que era un canal d'aigua, no? Que
1: sí.
0: Baixava de la muntanya. Sí,
1: sí. Clar, jo no, quan vivia a Santa Coloma, el Besòs no el veia. Des de casa.
0: Tampoc estava com està ara, perquè clar, ara està maco també.
1: Abans, quan jo era petita, era tot ple de fàbriques i des de que era la ciutat no es veia el Besòs.
0: I has descrit que per tu era tot gris.
1: Sí, és que és el que recordo del meu pis de Santa Coloma.
0: Uh-huh.
1: És que jo no veia el sol. Després
0: clar.
1: Sí que van urbanitzar i van posar arbres i com, bueno, pues, però quan jo era petita no, i jo havia de sortir de Santa Coloma per veure verd i
0: venies
1: venia
0: aquí a Montornès curiosament.
1: Sí, clar, això, el meu vincle amb el Besòs i per això m'estic mutant al Mugent és que clar, jo arribava aquí i encara que sé que aquells anys per desgràcia el Mugent estava com estava, però per mi era molt...
0: Era especial,
1: era
0: no?
1: Era especial perquè vaig veure arbres de ribera, l'aigua, encara que no sigués del tot neta, però clar, per mi era més neta que a Santa Coloma. I per això m'estimo tant Montornès i la seva riquesa natural.
0: I per això vas venir et vas fer gran, et vas casar i vas venir a Montornès. I has mantingut aquesta essència amb la natura, no?
1: Sí. I les ganes de fer arribar els meus coneixements...
0: A tothom.
1: A tothom,
0: vas
1: sí.
0: tenir oportunitat, mitjançant la teva feina, que ara
1: sí.
0: no la fas, d'això vam parlar, de les mainaderes a l'anterior sessió i de la teva tasca com a mainadera, i mitjançant la teva professió vas has pogut transmetre tot aquest coneixement del medi ambient, l'estimació que sents per als arbres, pels animals, però també per als carrers i les places del poble, no?
1: Sí, especialment per als arbres, perquè encara tenim uns quants arbres a Montornès que haurien d'estar catalogats com protegits mínimament. Uh-huh. Sí. I sobretot els de ribera, potenciar, que és un camp, haurien de tenir més vincle el que és Montornès amb el Mugent com a la serralada litoral, perquè és que tenim un territori molt ric i no el coneixem.
0: Totalment d'acord amb tu. I la intenció de fer aquesta excepció mensual és conèixer una mica tot el que trobem a prop de Montornès. Tenim el parc de la Serralada Litoral, tenim tot aquest acompanyament per al Mugent, la Riera. Tot està ara mateix molt agradable per fer passejos, pel voltejar i conèixer això, el medi ambient i tot el que trobem, perquè ara mateix al riu Mugent trobem d'animals, fins i tot s'han vist més cap amunt nodrigues, sí. Però tenim una diversitat d'animals molt interessant, no?
1: Sí, sobretot les aus.
0: Mm-hmm. Mm. També.
1: Sí, mitjançant el projecte Conèixer, bueno, llegim el riu, uh-huh. De vegades baixem a recollir mostres. Llavors convido a la gent que vulgui que vagi a la biblioteca i que s'informi, perquè és un espai molt xulo. Baixem al riu, ens posem unes botes fins a la cintura o més i agafem mostres i ve un noi que ens ensenya pues, tot això, la fauna petita que té el Mugent, el té tan net, encara que no ho sapiguis, bueno, que no se sapigui, hi ha molts bitxitos d'aquests que indiquen que el nostre Mugent està viu i està bé.
0: Sí, la veritat és que s'han tornat a trobar 50 espècies a la fauna fluvial, aus aquàtiques, amfibis, pequeños petits mamífers, però també garza real. Hem vist el martí pescador, el bauet, l'ànec collverd, que és un ànec real, el corbí marí gros i altres ocells com el martinet blanc, el rossinyol, la merla, el xoriguer. Vull dir, tenim ara mateix una fauna molt important que hem de cuidar i que hem de protegir. I per això la Mònica està aquí amb nosaltres, per donar-nos pinzellades i fer que d'alguna manera estiguem sensibles cap a la nostra natura. És aquest sentiment que ella porta dins seu des que era molt petita, no?
1: Sí. Sí, sí. I que el que tinc clar és que els nens i les nenes de Montornès pues no siguin tristos com jo era quan era petita. I que quan mirin un arbre pues sapiguin una mica distingir què és cadascú, o si veuen un ocell, que l'escoltin, que el mirin, si cau una ploma, que l'agafin. I parlo de nens i nenes perquè és una mica el meu entorn, però també m'agradaria que, evidentment, els adults també.
0: Sí, de vegades tenim molta tristor, la gent gran dins nosaltres, per situacions de la vida, perquè ens hem quedat sols, perquè ha marxat una persona que estimem, perquè ens sentim doncs apàtics, no? I aquest punt de vida ens el dona la natura, a veritat, poder sortir i contemplar els arbres. Ara mateix encara estan poblats de fulles, però d'aquí no res, que estem a la tardor, començaran aquestes fulles a caure, no? I per mi tot és maco, és preciós l'arbre totalment verd i ple de fulles, però té el seu encant quan perd aquestes fulles i semblen braços, no? Les rames semblen braços. No sé, que el que vull dir és que la natura ens dona també aquesta oportunitat de sentir-nos feliços, no?
1: Hi ha un estudi, fa poc l'he llegit, que del cant del cargolet, el seu nom en castellà és Xochín, I el posen als hospitals, al seu cant. Perquè,
0: d'aquest ocell.
1: Sí, s'ha comprovat que alivia
0: el dolor, potser.
1: Uau. I la tristor. Llavors, com de fons, posen el cant del cargolet.
0: Mira, quan anem a l'hospital de visita mèdica, saps que tenen allà aquelles pantalles que et donen consells per menjar, vida saludable, tot això, no? Doncs també recomanen cada dia sortir i caminar per la natura, perquè això ens evitarà, primer, que els ossos s'atrofiïn, però també ens donarà aquest punt a l'ànima per no estar tristos, no? Vull dir que la natura al final és superimportant i, a més de cuidar el nostre àmbit, hem de gaudir cada dia una estoneta de la nostra natura. Mònica, jo sé que tu tens moltes coses a explicar i molts coneixements, però convivim aquí a la ràdio avui perquè durant els propers mesos ens parlaràs de moltes coses. Hem preparat un programa, avui portem una mostra, però ens parlaràs de moltes temàtiques que a més anirem desglossant, oi?
1: Sí. Intentarem fer una agenda medioambiental.
0: Una agenda, molt bé.
1: Sí, amb dades destacades, campanyes, si fem algun taller, alguna sortida, tot això l'explicarem per animar a la gent que s'apunti. Després parlarem de biodiversitat urbana. És un espai per descobrir la fauna i la flora que tenim al nostre voltant, al carrer, als parcs, no sobretot el que tenim més a prop, el que mirarem per la finestra i podem veure. Els espais naturals més propers, petites explicacions i consells pràctics que cadascú a casa seva pugui fer d'ecologia per afavorir la biodiversitat.
0: Molt bé. Potser plantar unes plantes a la maceta o tenir un hort urbà.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí. I un espai que m'agradaria
0: proposar
1: seria persones que milloren el nostre entorn.
0: Ah, mira, això seria molt guai. Alguna persona que té iniciatives amb les quals millora el nostre entorn. Això molt interessant també. Moltes propostes ens portarà la Mònica i anirem mica en mica. Però avui sabem que tens moltes motivacions i entre elles és cuidar la flora i la fauna, això està clar. A més, la Mònica pertany, que no ho hem dit, a una associació, perquè està vinculada amb el món dels animals, no, Mònica?
1: Sí, a Montornès Animal.
0: A Montornès Animal. Què fas allà?
1: Jo em dedico una mica al tema dels animals silvestres. I una de les coses que vull fer és aquest espai, però m'agradaria fer més. Per exemple, a la biblioteca també m'han convidat una vegada a fer
0: una xerrada,
1: un taller, sí, sobre els boscos propers, i és el que vull, mitjançant Montornès Animal, doncs tenir aquesta oportunitat de seguir fent aquestes activitats didàctiques.
0: Jo vull explicar una anècdota que tinc amb tu. A la Mònica fa temps que la conec, som veïnes, sortim al carrer i ens veiem, hola Mònica, hola Nuri, amb el Miguel també, però fa ja uns quants mesos em vaig trobar un murciélago petit, un murciélago muy pequeño, un bebé murciélago. I clar, jo vaig preguntar als de Montornès Animals què faig amb això, ho deixo aquí al terra? I em van dir, no. Em vaig trobar el Miguel al carrer i el Miguel em va dir, espera, que llamo a la Mònica i la Mònica lo recoge. I jo, de veritat, sí, no el deixarem aquí. El van ficar en una capsa, el Miguel em va ajudar i se'l va portar, te l'en va portar, no, a casa,
1: sí,
0: murciélago.
1: Sí.
0: I què vas fer?
1: A veure, vaig fer el que primer vaig pensar que va ser trucar als agents rurals.
0: Molt bé.
1: I després vaig veure que no estava, que estava bé, que el que no s'ha de fer és ni donar aigua, ni donar menjar, ni tocar. O sigui, quan trobes un animal silvestre, has de trucar al 112 i et posaran en contacte
0: amb algú.
1: En rural, sí. Mm-hmm. I ells ja t'indicaran el que has de fer, que sigui més correcte per cada espècie, per cada moment que estigui, que si és un bebè o si és més un adult. Primer, al 112 i als rurals. I ja, després, pues, ja et diuen si l'has de portar a un lloc o...
0: Tu el vas tenir a casa uns quants dies?
1: Dos dies. Perquè em sembla que va ser cap de setmana i no podíem. Però després, el noi, la gent rural em va dir que l'havia de portar a un llistat que tenen ells de veterinaris.
0: Mm-hmm.
1: Els que tenim més a prop estan a Mollet o a Granollers. Ja donaré la... Sí, perquè no, ara mateix no tinc aquí. Però jo tinc un de confiança que està es diu a Selvans i està a Montcada.
0: Ah.
1: Que és on porto jo tot el, perquè no sabia que havia més a prop. Però ja m'ho prepararé bé i portaré el llistat d'on has de portar.
0: Molt bé. Però que fixeu que el ratpenat, sí, era un animal que a Montornès, quan jo era petita, hi havia molts, sobretot al torrent Vinyes Velles, quan no estava urbanitzat, hi havia molts. Jo ja porto 30 anys visquent a Montornès Centre, jo vivia a Montornès Nord, ja porto 30 anys vivint al centre, ja fa més temps que estic aquí que allà, i jo recordo que d'haver vist aquests ratpenats a prop de casa. Fa molts anys que no hi veig, però ara tornem a trobar. Mira, justament abans de la cremada hi havia un que estava voltejant per sobre teu. No el vas veure?
1: No.
0: Mira, doncs a Montornès tornem a tenir ratpenats i hem de tenir doncs, també cura, perquè ells fan la seva funció en la cadena de les espècies. Vull dir que un dia parlarem dels ratpenats. Però tornant una mica a la teva història, Mònica, perquè ja veieu que nosaltres tenim aquí per parlar de moltes coses, ens has portat tres dades del mes de setembre que també estaria bé recordar, no?
1: Sí, perquè també serà una de les parts que direm en cada espai.
0: Ens portaràs avui el tema del mes de setembre, tot i que estem ja a finals del mes, però encara tenim coses a dir, i després parlarem també dels productes de temporada, que això també afecta el medi ambient i no sabeu quant d'important és. Què passa al setembre?
1: El setembre té 30 dies.
0: Uh-huh.
1: I passen moltes coses, hi ha molts molts d'allò, sants, interessants,
0: sí,
1: que s'han de tenir en compte perquè es recull la collita i tot això, i llavors està molt...
0: Molt lligat a l'agricultura.
1: Sí, sí.
0: Val.
1: És un mes molt lligat a l'agricultura, molt bé.
0: Uh-huh.
1: I el que passa que és potser més important és que canviem d'estació.
0: Clar, l'equinoci de...
1: De tardor.
0: De tardor. Mm-hmm. Que ja l'hem deixat enrere,
1: sí,
0: però que marca molt la fi de l'estiu i a l'entrar a aquesta estació que és la tardor i que ens dona, com deies, sants, però també ens dona refraner, no? Que el refraner,
1: sí,
0: també és molt savi en tot això del medi ambient, la natura, els animals.
1: Sí, al setembre... O s'endú els ponts o aixuga les fonts.
0: Quanta raó tienes. Al setembre o plou molt, vol dir aquest refrany, no? Que o plou molt i s'emporta els ponts, o no llueve nada i se secan les fuentes. Esos refranes que ens situen, ens posen en el punt de pensar què ens volen dir, no? I poden haver-hi setembres amb molta aigua, o setembres molt secs, no?
1: Clar, i d'això depèn si els agricultors, els pagesos, podien sembrar, podien recollir, sobretot recollir, perquè ara és quan es recull tot el,

0: I tornant al tema dels productes de temporada, és molt important comprar productes d'aquí. Jo vaig anar al mercat divendres, que teníem festa, aquests divendres que hem tingut festa, els darrers últims, i vaig trobar taronges. I vaig preguntar, d'on són aquestes taronges? Són d'aquí? Diu, no, encara no són d'aquí. I d'on venen? De molt lluny, dic, no, no quiero naranjas. És important per al medi ambient comprar productes de temporada, no, Mònica?
1: Sí, per al medi ambient i per als agricultors i als pagesos, perquè s'estan perdent, és que s'estan perdent fins i tot espècies abans es guardaven les llavors i ara ja és que no es fa ni això. I perquè el consumidor ara pues, volem pues, això, les taronges sempre, que els hem d'agafar fins i tot a Perú.
0: Sí.
1: Llavors, és que s'està perdent una mica la cultura aquesta de la proximitat. I ens hem d'ajudar als pagesos.
0: Amb aquesta proximitat.
1: Sí.
0: Per exemple, ara si anem al mercat, què trobem? Perquè estem a finals de setembre, principis d'octubre, què trobem? Quines són les fruites, les verdures de temporada?
1: De verdura i hortalisses, albergínies,
0: Sí?
1: bolets,
0: Sí?
1: carbassons, carbassa,
0: Sí?
1: cogombra,
0: Sí?
1: endívia, mongeta tendra, pastanaga,
0: Sí?
1: pebrot, porros i encara queden tomàquets.
0: Molt bé. Doncs això és de temporada, això és el que hauríem de consumir i tot el que no estigui en llistats de temporada, doncs mirar d'evitar-ho. Més que res, perquè moltes vegades ve de fora i tot això suposa un cost molt
1: Sí.
0: elevat i contaminant, i després perquè, clar, tindrà molt més gust tot el que és de temporada, no?
1: Clar. I sobretot de proximitat.
0: Clar. I aquí tenim oportunitat de tenir molts productes de
1: Sí.
0: proximitat.
1: Sí.
0: Què més?
1: Abans has dit això de les taronges. Encara
0: Sí.
1: no estem de taronges.
0: No.
1: Ara estem d'aranyons.
0: Aranyons?
1: Sí, és això.
0: Aràndanos.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Crec.
0: No ho sé, eh?
1: Hauríem de mirar, eh?
0: Val, ja ho mirarem.
1: Vale. Codony,
0: Sí?
1: figues, gerds, groselles, les magranes, mandarina, meló, mora, nabius.
0: Nabius. Ah, aquí són els nabius.
1: Sí. Nectarines, pera, poma, préssec.
0: Andrinos, són andrinos, els
1: Ah!
0: que a mi m'agraden molt i els agafo molt. Mira, no sabia com es deia aranyó. Són andrinos. Són molt semblants als nabius, però més petits i silvestres.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Encara queden préssecs, prunes, raïm i síndria.
0: Clar, els préssecs de Calanda, que són tardius i arriben una mica més tard. Sí.
1: Per això que tenim moltes espècies, moltes fruites encara. Per què hem de menjar taronges?
0: Clar. Ara és temps de síndries i de melons, que encara hi ha i encara són bons. I després buscarem el meló al Nadal, que vindrà del Perú o d'altres països llatinoamericans. Doncs això que diem, de tot això que necessitem per importar menjar de fora. Tot això ho hem de tenir en compte, oi?
1: Sí.
0: Doncs de tot això parlarem amb la Mònica Garrido, que jo crec que és prou important. I si hi ha alguna persona que vol fer aportacions sobre temàtiques que els agradaria que parléssim, doncs ja sabeu, ens ho podeu dir mitjançant el Facebook de Les Mañanes de Ràdio Montornès en directe o al contactar de la pàgina web de Ràdio Montornès. Mònica, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Bueno, m'agradaria afegir una frase que tinc a dintre, que no s'estima el que no es coneix.
0: Per això estàs aquí, per estimar i fer-nos estimar a nosaltres tot el que ens envolta, perquè d'aquesta manera cuidarem el nostre medi ambient i cuidarem també a les aus. Abans hem parlat tu i jo i també has dit

0: una cosa que em sembla molt interessant i és que al nostre entorn ens trobem amb tota mena de productes de la natura, no? Podem trobar això que has dit, els aranyons, los andrinos, que són silvestres i que els hem de deixar també a l'arbre, perquè qui menja dels arbres?
1: Tant petits mamífers com les aus.
0: Clar, si tot allò que trobem als arbres ho agafem nosaltres, doncs els animals també necessiten el seu menjar. Si trobem a la natura, ara, figues, per exemple, no?, que podem trobar...
1: Les mores...
0: Tot això que fa que doncs, els animals puguin anar a l'arbre i tenir menjar ràpid. També hem de pensar en aquests animals.
1: Clar, perquè ara estan les aus que marxen, que han de migrar, necessiten molta, molta energia. I els petits mamífers començaran la hibernació. Llavors han d'estar forts i han d'estar ben...
0: Nutrits.
1: Ben nutrits, sí. I són els elements de la natura, que sí que està bé que agafem una mica, però no...
0: No fa falta anar amb bosses de quilo per portar-nos tot allò que dona l'arbre, no?
1: Sí.
0: Que nosaltres ho podem comprar i aquests animals necessiten agafar en el moment. Doncs són... petites pautes que anirem explicant mica en mica faran que respectem la natura perquè...
1: No s'estima el que no es coneix.
0: Gràcies, Mònica. Fins la propera.
1: Fly.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Soc el Tomàs Cascante, cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
5: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès. 91.2 FM.
7: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Posem-hi que comencem aquí un nou Generació Chic. Una nova entrega, una nova història d'allò que fem junts, i dic junts perquè ho fem entre tots una mica, eh? Mira, veus, la primera cançó que posarem avui és una petició o una recomanació o una... no sé com dir-li, perquè això de les peticions sona com una mica antic, no? Però sí, és una cançó que ens heu dit, hosti, podries posar-la un dia d'aquests, no? Que... i nosaltres, com que tenim aquest esperit de vocació de servei, aquí al Generació Chic estem per compartir coses. Les compartim des d'un perfil que tenim a Instagram, amb la roba al davant, Generació Chic, tot junt. I en allà, doncs, ens podeu deixar comentaris, públics o privats, com vulgueu. I a vegades hi ha gent que els aprofita, doncs, el que et deia, doncs, per proposar-nos o recordar-nos una cançó i dir-nos que li fa gràcia que la tornem a posar aquí. Doncs escolta, nosaltres, vinga, va, som-hi. Si és de les nostres, si és dels 80, dels 90, i per què no? Ja saps que amb aquesta història que es diu Generació Chic, que portem ja, doncs, 5 temporades fent, el que fem és recordar aquells èxits dels 80 i els 90 que ens van fer créixer, que ens van fer estimar la música. El que nosaltres en diem la banda sonora de la teva vida. La banda sonora de les nostres vides. Nosaltres posant música a les diferents bandes sonores, a les diferents vides que compartim, moltes d'elles, doncs, amb vosaltres, eh? Això és el Generació Chic, un programa o una història o un podcast. Ara ens resulta que també n'hem de dir podcast, perquè a més del podcast la gràcia és que a la web de la ràdio ens els teniu tots penjats. Tots els, absolutament tots els programes que hem emès estan tots penjats, perquè, doncs, un dia, doncs, te'ls emportis, no sé, els emportis de viatge o quan surts a córrer, o dic de viatge perquè ens comentava gent que en aquestes últimes vacances, doncs, mira, el Generació Chic ha sigut doncs, el que els ha acompanyat en aquestes hores i hores, aquests quilòmetres de carretera, gent que ha fet viatges en cotxe, no? Abans paraves a la benzinera i compraves un caset de l'Arevalo o de la Camela. Doncs ara pots buscar-ho a la web i posar-te, per què no, una mica de Generació Chic, que ja saps que és doncs un espai en el que durant aquests 55 minuts que tenim junts, a cada programa, a cada història, a cada entrega, a cada episodi, no? Perquè si parlàvem abans amb una nomenclatura de podcast, ara li hem de dir també episodis a tot això, doncs en cada una d'aquestes recordem alguns èxits, sens dubte, que hem tingut en aquestes dues dècades importants de la música, com són els 80 i els 90. I per començar, com ja t'ho he dit abans, t'ho he anunciat abans, que nosaltres començarem avui, doncs, amb una petició vostra. Una cançó que ens demaneu, que en aquest perfil d'Instagram, doncs, ens fèieu arribar les vostres ganes de sentir-la i de que la compartíssim tots junts. Això ho feia la Montse, ens deia, home, hi havia una cançó del Richard Marx que a mi m'agradava força, moltíssim.

0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Doncs també amb el Richard Marx ens hi posarem i escoltarem aquest des del Repeat Offender, un àlbum de el segon àlbum de 1989, el cantant de Chicago, Richard Marx, Right Here Waiting. Waiting for you, clar, evidentment.

La cançó aquesta d'enamorats, no? Una cançó per enamorar-se, una cançó per dir-te que t'està esperant-te, no segurament en allò de dir, ostres, va, que fem tard, nena, espavila, que no arribarem. Jo crec que és més, la història va més, doncs, home, una vida esperant-te per compartir-la junts. Va tenir més èxits, el bo d'en Richard Marx, però si fem un examen d'aquells, recorda, digue'm, si us plau, quina és una cançó que recordes del senyor Richard Marx. I estic segur que posarem aquesta, no? Perquè sí, perquè és el senyor Richard Marx. I ara anem amb uns suecs que també, home, doncs ens han donat moltes tardes de glòria. Ens han fet ballar com a reines. I moltes reinones han sortit d'aquest Dancing Queen dels ABBA.

Quina s'ha sentit com una reina amb aquest dancing queen dels ABBA? De fet, no sé si anava per aquí la cosa. Hi va haver un programa, aquell programa que feien d'aquella cançó de... No sé, una cançó, aquell programa que feien a TV3, que ens van parlar una mica de l'estructura d'aquesta cançó, d'on venia i tot això, però el cert és que aquesta cançó es va... no sé, jo la relaciono molt amb els casaments, perquè és una d'aquestes que hem fet servir molt per fer aquelles performances, no?, amb alguns convidats, amb alguns de la família, i tots ballant alhora i fent aquestes coses, no? No sé si tu també t'hi has trobat i també ho relaciones, però el cert és que aquesta cançó es va escoltar per primera vegada en un casament reial a Suècia. I va ser el 1976, una cançó que té anys, eh? Dancing Queen, dels ABBA, de l'època del Fernando i tot allò. Vaya colla, els ABBA, si ens n'han donat de glòria, sí, tant que sí. Parem amb una d'aquelles versions, home, aquests també, déu-n'hi-do, però aquelles versions en directe que ens agraden a nosaltres, no? I més si són de gent com el Sopa, el Gerard Quintana. Aquest és de l'últim concert del 91, aquell boig de la ciutat, la versió en directe, va. Sí, no?

0: Que bon sempre el sopa de cabra, noi.
1: Generació Chic.
0: Va, que seguim ara amb una colla que es diuen Hugh Lewis and the News. I amb aquest èxit, això es diu Stuck With You i és del 86.

Stuck With You, aquesta cançó que ens porten els Hugh Lewis and the News, una d'aquelles cançons, mira, doncs ens agrada, ens dona aquell rotllito, no? Són cançons carregades de bon rotllo. I nosaltres és el que volem transmetre des del Generació Chic, aquest bon rotllo a tota hora. Dic a tota hora perquè ja ho saps que ja la majoria de vosaltres ens diu que no ens escolteu ben bé a l'hora d'emissió del programa, sinó que ho feu després o que fins i tot us recupereu després una altra vegada, cosa que us agraïm moltíssim. En Hugh Lewis, com sempre acompanyat dels News, la seva banda, amb aquest Stuck With You.

Ai, va. Ostres, un altre. És que vas veient a veure qui et toca posar ara i dius, home, si és que tots són... Això són tamassos, tots. Sí, és clar que sí. Això és insurrección de l'último de la fila. I això vol dir que... És que, clar, és l'último. Què vols que et digui, tu? Des de l'Enemigos de lo Ajeno, del 86...

Segurament per molts... és que clar, els amants de l'último de la fila tenen tantíssimes cançons on triar. Però i són una gent, els que jo sé que perquè alguns de vosaltres sou molt de l'último, eh? Jo també, a mi també m'agrada força. Però dic que hi ha èpoques de l'último que us agraden més que altres. Nosaltres sempre, l'altre dia, vam triar com una de les importants, doncs, com un burro amarrado a la puerta del baile, però d'aquesta època, per exemple, aquest àlbum del 86, de Enemigos del Ógeno, n'hi ha que sou més d'aquesta Insurrection. Nosaltres això de triar entre cançons de no ens agrada. Saps què podem fer? Un dia en posem una i un altre dia en posem una altra. I si a tu aquesta ets més que t'agrada, doncs una altra, ens ho pots dir, el que et deia abans, al perfil d'Instagram, no? Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Ai, si en tenim de ganes de veure l'último en directe en aquest tour, aquesta gira que està aquí mateix, i això... I estem ja amb un soci com molt britànic, eh? Això sí que és molt britànic, perquè són els Fine Young Cannibals. Això és del 88, The Raw and the Cooked, es diu l'àlbum. I la cançó ja la coneixes, She Drives Me Crazy.

0: encara si no t'han dit alguna vegada o li has dit tu amb algú que et porta boig, allò que... això, el que els anglesos en diuen she drives me crazy, ell em porta totalment boig. Doncs jo no sé si t'ho han dit a tu o ets tu que has dit que algú et porta boig. Agafem-ho pel costat xulo, no? Pel costat maco. És bonic que algú et porti boig. Perquè, sens dubte, això vol dir que et sents viu. Perquè al final acabem en el de sempre. L'amor, que bonic que és l'amor. Fine Young Cannibals. Era el 88 que ens portaven aquest superèxit, que avui, com sempre, doncs, recuperem aquí el... on ha de ser, si no, el Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a donar una mica de canya, anem a donar una mica de bambú, que deien Bosé, no? Des de Los Chicos No Lloran, un dels èxits d'un dels àlbums guapos d'en Bosé, quan encara no deia segons quines coses estranyes. Bam, boom, bam, bam.

Doncs donem una mica de canya, donem una mica de bambú a la història, donem una mica de brillo aquí, eh? Et deia abans el Miguel Bosé, quan encara no li donava per de fer segons quines sentències i parlar de... quan feia cançons, que és el que això, perquè ara amb aquella veu que se li ha posat, no? I que jo no sé, és un tio que sembla que s'hagi menjat a si mateix, no?

Una de les cançons, jo crec que de l'última etapa, no sense anar a aquella del Super Superman o Don Diablo, totes aquelles coses de l'inici del Bosé, aquesta part de cap aquí, quan ja et dic que encara no li donava per fer segons quines sentències i parlar de coses estranyes que no venen al cas, davant les vacunes, va tornar com mig loco aquest paio. Bé, doncs a nosaltres ens agrada recordar-lo més que per aquesta última etapa, que no sabem d'on t'ha sortit, doncs per les cançons bones que feies. Si bé a l'època aquella que anava amb el mocadoret penjat sortint dels texans, que home, allò va crear escola, de l'última etapa també, on per exemple amb aquest Los Chicos No Lloran del 90, doncs també va fer coses xules, entre elles aquest Bambú i aquells duets, aquestes cançons van portar certs duets que també van estar absolutament molt, molt, molt bé. Són gent que, no sé, canten bé, tenen bones històries i després arriba un moment que se'ls imba la flapa, tu. Mira, un altre dels que... Déu-n'hi-do també com se li ha girat la flapa. En Terence Rand Darby, però ara li hem de dir Samantha Matreya. Mira, també va canviar i també ara s'ha canviat el nom i no sé, aquestes coses místiques que li passen a la gent. Això és el Dance Little Sister i és del 87. Una cançó que ja ens posa amb ritmillo guapo per ballar. Hey!

Ja et dic, s'ha canviat de nom, però per nosaltres sempre serà en Terence Trent D'Arby. Però si vols ara dir-li, si vols que se't giri pel carrer, es veu que li has de dir Samantha Mattrea.

aquest Dance Little Sister. Ai, jo em trobo que és una... Això és una passada, és una... És un tema que dona molta marxa, molta història, molta força, i això ens agrada moltíssim aquí al Generació Chic. Dance Little Sister. Don't give up today. Dance on shoot tomorrow. Ai, va, tu. Hosti, aquesta també... Déu-n'hi-do, eh? Quina tria més xula hem fet avui aquí al Generació. Amb els Pretenders i aquest Don't Get Me Wrong. Avui estem allò de dir, va, quina ha sigut la millor cançó d'avui, us ho posarem molt difícil. Perquè encara ens en queden alguna per darrere que també són de les bones. Pretenders, som-hi, va, fondi fort!

La banda de la Chris Hayden com a veu solista, com a veu important dels Pretenders, que ens portaven aquest Don't Get Me Wrong, cançó, jo diguem que una de les que podríem posar dins de la banda sonora de la nostra vida, una de les cançons, sens dubte, que conformen aquella banda sonora que dèiem abans d'això, de la gent que vam créixer amb els 80 i els 90 Pretenders amb aquest Don't Get Me Wrong de 1986. I aquests qui són? Són els Green Day. I això, Welcome to Paradise.

Benvinguts al paradís, doncs. Welcome to paradise. Això és des de l'àlbum Dookie, que és l'àlbum de presentació d'aquesta gent que es diuen Green Day. La banda que arriba des d'Oakland, des de Califòrnia. Una banda una mica transgressora, eh? Ja ens agrada també una mica això. La transgressió sempre té aquell puntillo, sempre té aquella cosa, aquella gracieta. I que et convidin al paradís, doncs també, què vols que et digui? Bé, de fet, que et convidin sempre és bo, no? Encara que sigui a una cervesa. Green Day, welcome!

0: I ja sabeu que aquí doncs, estem amb aquella història de música dels 80 i 90, molta música de discoteca, i a vegades també n'hi ha uns altres que no us agrada tant la discoteca i dieu, home, hòstia, de tant en tant poseu una mica pels macarres que anem amb xupa de cuero i aquestes coses. Home, aquests són, és un altre rotllo més grunge, més... Bé, però també els posem aquí. Welcome to Paradise. And Green Day. I ara... Va, que acabem.
1: Watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond.
0: I acabem, per dalt de tot, acabem a la banda altíssima de ritme de festa amb els Madness i aquest One Step Beyond, aquest pas adelante, aquest pas endavant. Un pas endavant, diuen que alguns el van fer així en plan més de pas enrere o pas cap al costat, però això és més una història més política que una altra cosa. D'això en vam fer una versió en castellà, eh? A veure si podem fer, si ens dona temps, perquè estem a final de programa, i a veure si ens dona temps a poder jugar una mica i poder buscar aquest passo adelante en castellà. De moment nosaltres escoltem la versió doncs anglesa, eh?

0: One Step Beyond. L'àlbum també es deia One Step Beyond. Et deia que aquesta gent doncs, van fer una cosa en castellà, que era a l'inici de la cançó. Era una mica... A veure si ens... És que, clar, que estem al final del programa, no sé si ens dona temps, però mira, deia això.
1: El sonido más marchoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes. Escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rock cañero de Madness. ¡Un paso adelante!
0: Aquí començava la cançó, diguem-ne, amb la versió aquesta que vam fer en espanyol, amb un Spanglish una mica estrany. A nosaltres ens ha servit per acabar el programa d'avui, el Generació Chic d'avui, amb els Madness i aquest One Step Beyond amb la seva versió, diguem-ne, en anglès, eh? Però mira, hem jugat una mica, tot i que sigui al final, doncs per posar també aquesta història en castellà. La setmana que ve tornarem, la setmana que ve vindrem amb més històries, amb més Generació Chic, amb més cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres ens proposeu o ens demaneu, eh? Així que alguns ens diuen que no posem tanta música disco i que posem més en rotllo grunge o més rotllo, com per exemple aquest ska més dels Madness. En definitiva, que tornem la setmana que ve, que com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Ràdio Montornès.
6: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
7: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
6: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
7: Entre caixes i bancs tot són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que als darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els mal de

0: caps que ens han causat.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
0: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
0: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: James Randi, un mag i investigador de capçalera que es va dedicar tota la vida a perseguir i a demostrar farses, deia que no hi ha res paranormal en l'univers excepte la nostra comprensió incompleta del que és normal. I avui aquesta idea ens acompanya molt bé, perquè parlarem d'una pràctica que sembla literalment sobrenatural. Persones que aparentment obren el cos amb les mans, extreuen tumors, sang i teixits, i després no deixen cap ferida. La pregunta és: miracle, energia o truc de mans? Avui parlarem dels curanderos, de guaridors, de miracles, de fe, de necessitat, de vulnerabilitat i d'una de les pràctiques més espectaculars i inquietants del món pseudomèdic, la cirurgia psíquica. Sí, sí, cirurgia psíquica. Aquella escena en què una persona sembla introduir les mans dins del cos d'un pacient, extreure'n teixits malalts, tumors o males energies i després deixar la pell intacta com si allà no hagués passat res. O sigui, com una operació quirúrgica, però sense quiròfan. Com una visita al cap, però amb sang falsa. Com un miracle, però amb una alta probabilitat que algú porti fetge de pollastre amagat entre els dits. A tot això, realment funciona? No mèdicament, sinó psicològicament. Per què ens pot impressionar tant? Per què algú hi pot creure? I fins a quin punt la fe, l'esperança o l'efecte placebo poden convertir-se en una trampa? Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on mirem els misteris amb curiositat, però també amb guants de làtex.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I després d'aquesta entrada entre miracles, mans sanadores i fetges de pollastre sospitosament terapèutics, saludem el nostre home de ciència de confiança, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vila. Jordi, com estàs?
3: Moment, espera't un segon, eh?
2: Què estàs fent? Què fas?
3: Tinc una mostra, d'una pissarra d'aquí dels Pirineus, del Ripollès, sí, que se li ha bloquejat. Se li ha bloquejat l'energia i estava fent una mica d'imposició de mans, picant-la, provava, per alliberar l'energia. No va.
2: Jo crec que has de deixar la pedra tranquil·la, eh?
3: No, després...
2: Jo sé que la pissarra té bloquejos emocionals.
3: Però després li aplicaré un cataplasma, eh?
2: Ja estarà. Bueno, mira, si ha de funcionar... Però jo diria que aquesta pedra deu tenir milions d'anys i ja n'ha vist de tots colors, eh? Jo no sé si ve d'això. Però bueno, escolta. Sí.
3: Però bueno, igual que n'han vist de molts colors els curanderos que actuen a diferents poblacions, no fa falta que ens en anem gaire lluny, de fet.
2: A veure, explica'ns, tens alguna experiència?
3: Hi has anat mai, al curandero?
2: Jo no hi he anat mai. Tu sí? Hi has estat?
3: Jo diria que sí, però és que no n'estic segur, perquè de vegades tenen noms que no és allò que hi hagi una etiqueta fora a la porta que digui curandero.
2: Clar, no ho posa.
3: No ho posa.
2: No és un títol,
3: no,
2: de curandero,
3: exacte,
2: diguem.
3: Però què és un curandero? No? Un curandero no deixa de ser una persona que guareix, no? Que tu vas allà i tens, jo què sé, pots tenir dolor, pots tenir febre, pots tenir una depressió, tens coses i el vas a veure. Vas a veure i ell...
2: O sigui, en català seria un guaridor, potser,
3: un guaridor, no? Sí, diguem-ne així. Guaridors. Hem de canviar el títol, del programa. Ah, t'ho dic ara.
2: Bueno.
3: M'he fet tard.
2: Si no, que se'ns enfadarà.
3: M'he fet tard. Clar, on ens els trobem, els curanderos? Jo diré curandero, eh?
2: A veure.
3: És que és més...
2: tothom coneix curandero.
3: Fa com més de català. Curandero és que cura, no? Del curandero.
2: Carai. Sí, clar.
3: Sí. No? Sí, sé que tindrem crítiques, per això.
2: No passa res, les assumirem.
3: Sí. Els curanderos estan a tot arreu del món, vale?
2: Sí? És una cosa transversal,
3: sí,
2: mundial?
3: Sí, i un curandero pot estar... Bàsicament està allà, hi ha d'haver-hi tres ingredients perquè ell estigui allà. Hi ha d'haver una malaltia, hi ha d'haver-hi poca medicina disponible i hi hauria d'haver-hi també una comunitat que comparteix les creences, no? Una comunitat que comparteix el seu saber.
2: Sí, o sigui... Quan dius creences, bueno, creences o la cultura,
3: sí,
2: vols dir?
3: Sí, diguem-ho així, cultura, d'acord.
2: O l'hàbit d'anar a aquest tipus de...
3: No? Exacte, i fa moltes funcions, té moltes funcions alhora. És a dir, pot ser l'herbolari, pot ser una llevadora, pot ser un conseller, fins i tot pot ser pot fer d'exorcista, eh? O de confident, o fins i tot hi ha llocs que fa de figura religiosa.
2: Clar. O sigui, tu dius que el plantejament és que és una figura molt, molt àmplia, algú que cura, que pot curar l'esperit, però també et pot curar la malaltia física, diguem, no?
3: Exacte, exacte.
2: D'alguna manera.
3: Sí, de fet, aquests, els curandius triomfen no perquè la gent no tingui coneixements ni res d'això, vull dir, al final el curandero triomfa perquè la malaltia fa por, no?
2: Uh-huh.
3: Sí. I clar, tu quan tens...
2: És una cosa dolenta,
3: sí,
2: no la volem.
3: Clar, tu quan tens dolor, quan et passa alguna cosa desagradable, tu busques respostes, no?
2: Uh-huh.
3: Aleshores,
2: sí, clar.
3: Necessites una persona que et doni aquestes respostes. Estiguin, uh-huh, siguin o no siguin encertades. Atenció, eh?
2: Que, bueno, clar, què vol dir encertades? Perquè si et fan efecte, no?
3: Clar, clar, clar. Et poden fer efecte el que et digui un curandero? Sí. Per què no?
2: Per què no?
3: Per què no? De fet, ja et diré una cosa que sorprèn. L'OMS recorda, o sigui, té un article publicat, que diu que durant molts segles moltes cultures han utilitzat remeis tradicionals, sanadors locals, coneixement empíric. El coneixement empíric és aquell de l'assaig i l'error, eh? Jo provo una cosa, si em funciona la faig. Si no funciona, provem una altra. I totes aquestes cultures doncs, han aportat coneixement a la farmacologia moderna. Vale? I hi ha molts productes que deriven d'aquests productes naturals o fins i tot de coneixement local. És a dir, no és de menys tenir.
2: Sí, o sigui, es barreja una mica allò que també n'hem tractat en algun cas, allò de la teràpia alternativa, no? Altres tipus de medicina, o no? Fins i tot l'homeopatia. Però
3: exactament.
2: El curandero com a figura és un personatge que està tot arreu i que pren diferents formes i diferents tipus de teràpies, no?
3: Ah, exacte, i amb el temps s'ha anat actualitzant també, hem de dir, perquè si abans un curandero podries dir doncs, que era mira, un xaman, doncs ara el tindràs tancat en una casa seva, perquè normalment els trobes a casa seva, no hi ha una oficina de curanderos, no? Ni un gremi.
2: Bueno,
3: no ho sé.
2: No ho sabem, poder n'hi ha alguna i no l'hem
3: potser
2: trobat.
3: Sí.
2: No?
3: Però s'han d'actualitzar en el temps també. I si abans es podia parlar de sants, de malduls, ara també, o de pregàries, no? Ara s'acabarà parlant doncs, d'energia, de vibracions, de bloquejos emocionals, com el que tenia la meva pissarra d'aquí del Ripollès. Sí. Netejos,
2: clar.
3: O sigui, coses ja que són una mica més New Age, que es coneix com el
2: ja,
3: New Age.
2: Ja, exacte.
3: Vale.
2: Una mica més hippie, diguem, de l'època aquella, no?
3: Sí, ens n'anem aquí, és que això. El curandero és una figura que està a Catalunya, que ha sigut una figura i tant. Tenim, n'hi ha hagut, segurament n'hi haurà. N'hi ha Amèrica Llatina, i depèn del lloc on estiguin, també tracten el mal d'una manera diferent, no? Amèrica Llatina potser es fa més, o Espanya es fa el mal de ojo, no?
2: Sí, o sigui, pel que dius, es barreja una mica a vegades amb la màgia, no? Amb una cosa una mica etèria, potser, oi?
3: Màgia i fins i tot, a vegades...
2: Encanteris,
3: sí, o... i fins i tot, a vegades, et diria religió. Ara, si abans hem dit
2: això,
3: que... Fins,
2: bueno, es pot, fe, no? Creença.
3: Sí, es pot considerar com una figura religiosa perquè, a vegades, el curandero no és ell el que cura amb els seus coneixements, sinó que és un esperit que li entra i aquell esperit cura a través seu. O pot passar que una divinitat li hagi donat aquell do. El bo de curar.
2: Li dona aquella força o aquell... Ah,
3: sí. Bueno, això, a veure, si som així pragmàtics, doncs això el protegeix bé, perquè si surt bé, no? És un miracle.
2: Efectivament.
3: Si no surt bé, doncs mira, és que faltava fe, era la voluntat de Déu.
2: Clar.
3: Que és que no estaves preparat.
2: No hi havia inspiració suficient.
3: Ei, és que no vibres, clar, no vibres bé, saps?
2: No vibres amb la freqüència que has de vibrar.
3: Aquí està, aquí està.
2: Sí. Val. Clar, llavors és el que tu dius, no? Que segurament en altres èpoques el curandero i el metge eren el mateix i en algunes cultures potser continua sent el mateix encara, no?
3: Segurament, i el savi del poble, totes aquestes gens, doncs, a la persona a qui anaves a buscar les respostes.
2: Exacte, o sigui, exacte, el savi, el druida,
3: sí,
2: no? També, el que feia sí, en el seu moment.
3: Sí, senyor.
2: Escolta, saludem el nostre convidat resident de sempre, que ja en aquesta temporada ja no és convidat resident, ja és convidat, no? Li donem el títol oficial. Sí, home, sí, va, crec que sí, que l'audiència ens ho agrairà. Albert Palou, biòleg i comunicador del Centre Beta. Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Bé, he de dir que últimament el concepte de resident s'ha revaloritzat molt, des de que el fa servir Bad Bunny a les seves gires.
2: Veus? Quan... Ara que deixaràs de ser resident com a tal, ara ho voldria ser. Bueno, haurem de... Et donarem una casita, si
4: no li va pas malament la vida.
2: No, això és veritat. Escolta, hi has anat mai tu un curandero o què?
4: Jo diria que sí.
2: També diries, o sigui, no ho sabem, sí. Estem en el terreny de... Ah, molt bé.
4: Hi havia un metge alternatiu a la ciutat de Vic bastant, bastant popular i tenia algun familiar que havia anat i que li havia anat bé i un dia vaig decidir provar-lo.
2: I et va anar bé?
4: Sí, em va donar el millor consell que m'han donat mai.
2: Ah, home, doncs mira, i eres? Pots saber o no?
4: Sí, em va dir que anés al metge.
2: Bueno, doncs, i et va funcionar el metge? Perquè, clar, llavors, i li vas pagar en aquest tio o no?
4: Sí, sí, sí. Però va funcionar, eh? O sigui, veus? Tot resolt.
2: Cap allà que sí, vas sí, anar. Sí, sí. Perquè un dia, no sé si en podem parlar, però jo a casa meva recordo que també en deien els espatllats, que jo no sé si això té a veure amb els osteòpates, també. O té alguna... Té algun... No? Pot ser que sí?
4: Segurament tira bastant per aquí. Jo crec que el concepte de curandero entra una mica tot. I qualsevol pràctica... El problema és quan hi ha algun tipus de coneixement al darrere que ho sustenti, o el problema és quan directament el que t'ofereixen és màgia. M'he dedicat a buscar un dels casos, ho has esmentat a la introducció, a mi em fascina el concepte de la cirurgia psíquica.
2: Sí, això t'ho volia preguntar, perquè en parlàvem a l'inici. Tu has trobat curanderos, perquè curanderos propers que facin això, a mi no em sona gaire, no sé tu què has trobat.
4: És una cosa molt de les Filipines, sobretot, és un país on el tema va prosperar bastant, i que ha tingut certs moments que s'ha fet popular. Em preguntava què ho ha fet popular. No sé si recordeu, hi havia un humorista no gaire conegut aquí a casa nostra, però molt, molt famós als Estats Units, un humorista així mica passat de volta, que es deia Andy Kaufman.
2: Sí, home, molt... i tant. Va tenir una pel·lícula, un biopic molt famós i molt bo,
4: sí, sí,
2: realment.
4: Molt recomanable.
2: Del Jim Carrey.
4: Doncs bé, Andy Kaufman era un humorista que forçava molt la broma, forçava molt el sentit de l'humor, i va arribar un moment en el que la gent no es creia res del que se suposava que era la seva vida real. I el que li va passar en un moment donat és que li van diagnosticar un càncer de pulmó molt, molt agressiu.
2: Sí.
4: La gent no s'ho va creure. Es pensaven que era una part d'un gag, però sí, sí, realment era un càncer molt agressiu. I ell era molt donat al curanderisme i a les teràpies alternatives i va decidir viatjar a les Filipines a rebre tractament per part de la cirurgiana psíquica més important de les Filipines d'aquell moment, que es deia Jun Labo, que bueno, li va fer un tractament, li va operar el càncer de pulmó. Ja sabeu que la cirurgia psíquica, per si algú no ho situa, és fer una incisió quirúrgica amb les mans per extreure teixits, sí, si hi ha algun problema.
3: Doncs bé, amb les ungles?
2: Amb això?
3: Amb les ungles?
4: Amb les mans, tot.
2: Amb les mans, sí, sí. Amb les mans nues. De fet, a YouTube hi ha exemples bastant, bastant sòrdids, diguem.
4: Sí.
2: Però, esclar...
4: El pobre Andy Kaufman, ell va creure realment que s'havia curat després d'aquesta sessió amb Jun Labo. El problema és que va morir al cap d'uns dies.
2: Ja. Es podria fer un especial Andy Kaufman o Man on the Moon, que és la pel·lícula que com dèiem, protagonitzada per Jim Carrey, i en el que es veu aquesta escena, com dius. O sigui, jo recomanaria a tothom que ens escolta que vulgui veure una bona pel·lícula, veu aquesta pel·lícula i també l'escena en com ell va a curar-se, no? I com ell, fins i tot, si, no sé si te'n recordes, Albert, però que veu el truc,
4: sí,
2: abans. Però, malgrat tot, la fe l'empeny tant igualment que es deixa fer, no? I que hi creu. I és molt curiós, no? I suposo que alguna cosa de veritat devia anar per aquí. Sí, sí. Tens algun altre exemple d'aquests així?
4: Clar, això, la popularització d'això va generar certa preocupació entre el sector, diguem, mèdic, sobretot als Estats Units. I hi ha hagut metges que s'han... O sigui, hi ha hagut estudis científics que s'han intentat acostar al món de la cirurgia psíquica, però molts des del punt de l'antropologia. O sigui, intentant estudiar el fenomen i el que hi ha al darrere i l'efecte placebo que pot portar. Però alguns metges, un cas paradigmàtic és un senyor que es deia William Nolan, de Massachusetts, que va estar molt dedicat tota la seva vida a intentar lluitar contra les pseudociències i contra específicament els curanderos. Ell va fer seguiments reals de pacients per destapar que cap curació era demostrable, o sigui, no va trobar cap evidència de cap curació de les mans d'un curandero dels que havia estudiat.
2: Sí, va fer un estudi sistemàtic,
4: sí, sí,
2: ben fet,
4: curanderos,
2: i va arribar a la conclusió que res de res.
4: I després va traslladar-se i va estar vivint un temps a les Filipines per estudiar des de dins aquest tipus de pràctica. Va acabar concloent que era un frau del 100%, cosa que era bastant òbvia. I després, al cap d'uns anys, fins i tot la Societat Americana l'American Cancer Society, o sigui, el col·lectiu de metges que treballen en la lluita contra el càncer, van acabar fent un article oficial de declaració d'intencions al voltant de la cirurgia psíquica, en el que destacaven que l'única posició que hi havia davant d'això era un rebuig total, perquè era un frau absolut, i que no s'havia de provar mai, ni fins i tot intentant buscar efecte placebo, que no recomanaven en cap sentit mai provar-ho de cap
2: directament,
4: forma.
2: Directament, eh?
4: Sí, sí.
2: O sigui, d'una forma molt radical, eh?
4: I que era un tema que, bàsicament, era un truc de màgia.
2: O sigui, que al final, si aquests curanderos que dèiem filipins, en aquest cas, haguessin fet com el que vas anar tu, els hi hagués anat més bé.
4: Sí, segurament, sí.
2: Poder.
4: Sí, sí, sí.
2: Si els hi haguessin, no, saps què? Això ves a l'oncòleg que t'ho miri,
4: sí, sí, sí.
2: I poder aniràs més bé, esclar. Però clar, llavors el negoci no hi seria del tot, no? Perquè per recomanar-te que vagis al metge ja hi ha la teva mare, diguem, no sé com dir-ho.
4: Sí, bueno, sí, sí, no acaba de funcionar.
2: En fi, algun altre que vulguis comentar? Tens algun...
4: M'ha semblat molt interessant i has citat un referent total, que és James Randi, a la introducció.
2: Sí, home, que n'hem parlat altres vegades i
4: James Randi
2: és un far.
4: També es va ficar amb la cirurgia psíquica. I en aquest cas ho va fer de la mà d'un tòtem, nom de primera divisió, no de la ciència, sinó de la ciència-ficció, era Arthur C. Clarke.
3: Oh,
2: home, oh. Compte, que això, sí, sí. Això són paraules majores.
3: Està pujant de nivell, això.
4: Arthur C. Clarke,
2: això és sèrio.
4: Entre altres, autor de 2001, Odissea a l'espai, sí. Obra de referència total.
2: O Blade Runner.
4: Es va aliar amb James Randi per lluitar una mica contra la cirurgia psíquica, i això va desembocar, fins i tot, en una demostració en directe en una televisió britànica de James Randi, fent una operació ell a un pacient, que el va posar allà en una camilla, va ficar-li les mans a dins el cos, va sortir molta sang, va començar a extreure trossos de teixit de dins del pacient i quan va acabar ho va fregar tot amb una tovalloleta i, escolta, aquí no havia passat res, eh?
2: Ja.
4: Automàticament bueno, o sigui que... va confessar que eren tot trossets de xai i que eren trucs de màgia. Però...
2: Clar, per tant, James Randi va fer de James Randi i va demostrar com és possible fer veure una cosa que no és, no? Cas.
4: Sí, en tot cas.
2: Va fer bé. De fet, James Randi s'autodefinia com a prestidigitador, com a mag.
4: Sí.
2: I un dels seus referents era Houdini. Per tant, estem allà mateix, no? Que el tio sabia fer aquestes coses.
4: Sí.
2: I també tocava diferents pals. Una mica el que dèiem al principi amb en Jordi, que aquesta gent saben fer una mica de tot. Al final és enganyar o fer veure el que no és, no?
4: Sí, en tot cas, de recomanar a la gent que no es deixi ficar les mans a dins, almenys, o que comprovin que s'ho han rentat bé.
2: Sí, és important, eh? De fet, no per casualitat es van inventar els guants de làtex, m'imagino. Jordi, escolta, digues. Tu això de la cirurgia psíquica, tu saps si té alguna mínima base o s'aplica en algun lloc amb una mica més de fonament o alguna cosa que s'hi assembli en la ciència canònica, diguem?
3: Evidentment, la ciència ha entrat només per desmentir-ho, això, perquè s'ha de desmentir,
2: sí.
3: Perquè dit clar i curt i ras és un frau. És un frau que pot arribar a ser molt perillós, perquè imagina't que tu tens una malaltia greu i te'n vas a un d'aquests, com li va passar amb el que ha dit l'Albert, que va tenir un càncer i es va morir, no? Doncs, carai, no vagis allà a fer-te això, perquè no serveix per res, dit curt i ras. Però mira, sí que la ciència i la medicina ha fet una sèrie d'estudis per veure realment si la cirurgia pot arribar a ser placebo.
2: Clar. O sigui, s'ha provat, en algun lloc?
3: Sí, s'ha provat. Hi ha un cas, que es diu el cas Mosley, que és la cirurgia placebo. És a dir...
2: Cirurgia placebo,
3: cirurgia, eh? Cirurgia placebo, sí senyor.
2: Recordem a la gent que això de l'efecte placebo, la cirurgia placebo, és com, diguem-ne, que és alguna manera de... És un efecte positiu de la ment, no?
3: Exacte.
2: Que a partir d'una determinada creença de que un remei funciona, encara que no necessàriament funcioni, diguem-ne, químicament, doncs té un efecte determinat, un efecte positiu.
3: Exacte. No? En aquest cas van fer un cas que es diu cas Mosley, en el qual es va fer cirurgia real. Vale? Es va agafar es va fer amb una mostra de 180 pacients. Tots ells tenien tots ells tenien artrosis de genoll. Vale? En un grup, els investigadors, els cirurgians, els hi van fer un rentat artroscòpic. Aquí jo sé que hi ha una persona d'aquí que segurament sap de què estic parlant.
4: Sí.
2: Es manifesti. Ah,
4: uns,
2: veus?
4: Uns quants.
3: Quants?
2: Si a tu t'han fet algun rentat, com has dit això?
3: Rentat artroscòpic.
4: Sí, sí.
2: Artroscòpic, t'han fet algun? Fa mal això? Fa mal?
4: Home, sí.
2: Sona que fa mal, eh?
3: Sí, et fan una incisió al costat del genoll, entren i operen, no? Atreuen el que han de treure, no? Després, amb un altre grup de pacients, se li va fer un desbridament artroscòpic. En aquest cas vol dir retirar, regularitzar, restituir teixits, vale? que es considerin problemàtics. I un tercer grup se li va practicar cirurgia placebo. Vale?
2: Veure, i què era? Fer veure que feien alguna cosa sense
3: els
2: fer-la?
3: Els entraven a dins la sala de quiròfan, els hi feien firmar tots els consentiments, els hi feien fer totes les proves, l'extracció de sang, tot el que s'ha de fer. Entraven, els adormien, perquè s'ha de dormir la persona per fer una artroscòpia, no s'ha de moure. Se li practicaven incisions reals, se li cosien aquestes incisions, però no se li tocava res de dins. Vale? Val. I se'l portava cap a planta i allà se li feia fer la recuperació que s'ha de fer en aquests casos, on tots els pacients, tots aquests tres grups, feien exactament la mateixa seqüència.
2: Però clar, representava... Bueno,
3: clar, representava que tens una artrosi.
2: Un dels grups?
3: Sí.
2: Clar, però un dels grups no se'ls havia fet cap cura.
3: Exactament. Aleshores van...
2: Per tant, se'ls feien fer recuperació unes articulacions que tenien artrosi.
3: Exactament.
2: Ostres, és agosarat, eh?
3: És bastant agosarat, però ells volien veure si realment l'operació aquesta doncs té o no té un sentit físic per a la persona, vale?
2: Sí.
3: Això, doncs, els pacients i els avaluadors no sabien, evidentment, quin tractament havia rebut cada persona. I es van valorar durant 24 mesos, és a dir, es feien amb escales de dolor.
2: Vale, dos anys...
3: Sí. Escales de dolor. Simplement, doncs, si tu marques del 0 al 10, quin dolor tens? Tant. Doncs si tu, un pacient, entrava amb un dolor 9, doncs quan sortia d'allà, al cap d'uns dies deia que tenia un dolor 6. Vale? Sí, m'ha disminuït, vale. I tant, no tu menys dolor, exacte. El resultat, ja t'adalanto, Sergi, que va ser demolidor, eh? Els pacients que havien rebut cirurgia real no van pas millorar més que els que havien rebut la cirurgia simulada.
2: Ostres, curiós, això,
3: A nivells de dolor, tots van notar el mateix. Uns els havien operat, els altres havien simulat l'operació. La conclusió, al final, aquest article conclou que en aquest assaig, el rentat artroscòpic, el desbridament, no eren millors que una operació placebo.
2: Imagina't. El poder curatiu de la ment, diguem, eh?
3: Això és incòmode.
2: Sí, perquè deixen en mal lloc també els que inventen el desbridament, no sé com dir-ho.
3: Sí senyor, però ja, no? Clar, és incòmode, però és molt científic, perquè al final s'ha fet un assaig clínic real,
2: i tant,
3: estressat, ben fet, en el qual hi havia potser una sèrie de metges que tenien dubtes sobre aquest tipus d'operacions.
2: Sí.
3: Hi ha intervencions que semblen funcionar perquè el pacient millora després de rebre-les, però és que no demostra que la part tècnica de la intervenció sigui la causa de la millora.
2: Clar, vale. Està clar. Això, sí, és evident. Però també demostra que la ciència s'autoesmena, eh?
3: Exactament. Però aquí entro en el terreny de la cirurgia psíquica, perquè al final aquest experiment ens ha ensenyat que la cirurgia placebo ens ensenya tot el poder que té el ritual. Per les persones. La cirurgia psíquica el que fa és explotar aquest poder, no? Aquest ritual, això de que entro amb les mans, que sembla que t'estigui fent alguna cosa, però la cirurgia psíquica ho fa sense cap control, sense cap evidència i segurament sense cap escrúpol. Vale?
2: Està clar. I a canvi de diners, generalment.
3: Doncs mira, deixar de creure en una pràctica que no és eficaç, sobretot en ciència, costa molt, i per la persona que l'ha dut a terme durant molts anys encara més, imagina't. Dins la medicina científica. Ara bé, imagineu-vos com deu costar això dins el món dels curanderos. No hi ha assajos clínics, no hi ha controls, i els fracassos al final es dilueixen amb la història, es dilueixen en el temps, perquè no se'n parlen dels fracassos. No es parlen.
2: Està clar. Només sobreviuen els èxits, no? La història l'escriuen els guanyadors.
3: Exacte.
2: No?
3: La ciència mèdica s'equivoca, però té les eines i té el coneixement per autocorregir-se.
2: Clar.
3: Això és important. Clar.
2: Aquesta és la idea.
3: I tant.
2: Albert, tens algun altre exemple encara que ens vulguis comentar de curanderisme o d'experiments que s'han fet a l'entorn d'aquest tipus de teràpies, per dir-ho així?
4: Sí, tinc alguns casos curiosos. Abans volia dir que estic reflexionant sobre si, després del que ha explicat en Jordi, si em podria haver estalviat alguna operació de genoll.
2: Home, és que aquí estem, eh?
4: Però bé.
2: Al tanto.
3: Jo ho he deixat anar.
2: Coneguent-te, perquè ets un punyetero, segur que has anat de pago.
4: I
2: si has anat de pago,
4: i amb monges.
2: Ara dius, ep!
4: I amb monges.
2: I imagina't.
3: T'hi van tirar aigua beneïda i el tens, això.
2: Allà.
4: Monges al quiròfan, sí, allà, eh? És una experiència que és curiosa, també.
3: Però això és una mica com l'extra...
2: Hi ha ganes de les cames nues, eh?
3: Com l'extremunció, això.
4: Sí. Bueno, ja ho tens allà a punt.
3: Sí.
2: Ho tens tot allà al costat. Sí, és com... Bueno.
4: Jo em feia gràcia parlar... Jo crec que és just parlar de vegades quan algú fa una pràctica dubtosa, pseudocientífica o directament estafa, subratllar grans estafadors també és una cosa que està bé. I la veritat és que en el món del curanderisme hi ha bastanta gent així d'intencions dubtoses. Però he trobat hi ha un gran estafador, que és un senyor que es deia, o es diu, João Teixeira de Faria.
3: Tens molt bon portuguès, eh?
2: João Teixeira de Faria,
3: eh? Molt bon portuguès.
4: Sí, també conegut com a João do Deus, o sigui, Joan de Déu. O sigui que, veus? Si l'haguessin santificat, tindríem un problema de copyright en un hospital.
3: Sí, tens raó, ara hi pensava, és veritat.
4: Bueno,
3: és
4: veritat. Aquest senyor va ser un dels curanderos més importants, més rellevants i més famosos del Brasil. Era d'un estat que es diu Goiás, al Brasil, i acumulava desenes i centenars de persones que el seguien constantment per les seves capacitats de curar. Ho tocava una mica tot, curanderisme en general, també va tocar una mica la cirurgia psíquica. Va ser estudiat, com una mica en aquesta línia que deia en Jordi també. Hi havia científics que l'estudiaven no com a curador, sinó com a fenomen sociològic. Perquè sempre hi sol haver interès en realment què hi ha darrere d'aquests fenòmens, que a vegades, com explicava en Jordi, poden arribar a través de l'efecte placebo a generar un efecte positiu. El problema de João do Deus és que tot això que feia ho va acabar convertint en una entitat de finalitats dubtoses. I...
2: Que estrany, no m'ho esperava, sí. que això passés.
4: I va acabar sent condemnat a 500 anys de presó.
3: Home,
2: déu-n'hi-do. Això a l'estat portuguès?
4: A Brasil.
2: A Brasil.
4: 500 anys de presó per abusos sexuals.
3: Ep!
2: Val. Per tant, es derivava cap aquí el tema, eh?
3: Estava aprofitant una mica el seu poder, eh?
4: El senyor João Teixeira potser no pretenia curar la gent gaire.
2: Que està clar que tenia efectes secundaris, per dir-ho d'alguna manera, el tema.
3: Mare meva.
4: I després he seguit buscant i he trobat un cas especialment curiós i que podem enllaçar amb un dels capítols que vam fer la temporada passada que parlàvem de mèdiums.
3: Era bo, aquest? Ojo, L'he de veure la gent.
4: Clar, he trobat un cas. Hi havia un cirurgià psíquic i curandero molt popular que es deia Dr. Fritz.
2: Home.
4: Concretament Adolf Fritz.
2: No té a veure amb les patates, eh?
4: No.
2: Fritz Ravis?
4: No. El Dr. Fritz. No. Però he intentat buscar coses del Dr. Fritz i he trobat que no era una persona.
2: Ah, com que no?
3: No era una persona.
2: Era una meva, què era?
4: No, era un esperit.
2: Ah! Val, i que es manifestava o escrivia papers o què feia aquest home?
4: El Dr. Fritz era un esperit que... Era l'esperit d'un metge alemany de la Primera Guerra Mundial que podia, a través de mèdiums, manifestar-se i fer cirurgia psíquica.
3: Què més
2: vols? Mèdiums, el que deia, bueno, una mica el que deia el Jordi, però al revés.
3: Sí. Que si falles, mira, era ell.
4: No necessitaves l'expert, necessitaves un mèdium que convoqués el doctor Fritz i ell a través del mèdium executava l'operació.
2: I aquí... Va, és com que el senyor Barraquer, diguem-ne, posseís algú.
4: Sí, i, no? I admirés la...
2: Ja entenc.
4: Així és l'oftalmologia.
2: La còrnia, diguem. Sí, sí. Vale. Okay.
4: Llavors, hi ha hagut molts mèdiums i metges. Busqueu, un que es deia Cearigo, molt, molt popular, els germans Wilde, l'Edson Queiroz, tots amb nom així d'entrenador de futbol portuguès, que a través del manifestar el doctor Fritz feien una solució psíquica. Molts d'aquests mèdiums van acabar... Sí. Es manifestaven i llavors adquirien els poders. He de dir que bastants d'aquests mèdiums van ser acabat jutjats per frau i en algun cas, lamentablement, per homicidi. Per tant...
2: Això hagués passat de voltes, eh?
4: Això va acabar desencadenant amb un posicionament del Consell Federal de Medicina del Brasil on es prohibia explícitament la cirurgia psíquica en aquest país. Ja per suposo evitar casos com aquests o com el del magnífic João do Deus.
2: Diguem que se'ls hi va escapar de les mans i mai millor dit la cosa, eh?
4: Sí.
2: Perquè,
4: sí.
2: Clar, una cosa és aquesta gent a les Filipines que deien, home, no, jo no preocupis que t'ho curaré tot, i l'altra és que ja hi hagués un rerefons encara molt més fotut, com això d'abusos sexuals i de coses ja que anaven més enllà del que haurien d'haver anat.
3: Deixem que canvio de tema un moment, eh? És que jo estava pensant ara que
2: No sé si hem de canviar de tema, aquí els temes els poso jo.
3: Sí, però és que jo, el de la Terra plana, el capítol de la Terra plana, Jo el tinc fet de la temporada 1.
2: Veus? Clar, és que llavors et queixes. Surs ara amb un CD trencat i què hem de fer? No ho sé.
3: No, però és que, bueno, tinc... és que a més a més l'he anat ampliant, és molt llarg ja.
2: Però ja en vam parlar, n'hem parlat d'això. Ja ho hem dit.
4: Jo porto dies perseguint un expert que el tinc i no aconsegueixo mai que vingui, perquè clar, no fem mai el programa.
2: Però, Albert, ja en vam parlar l'altre dia. Te'n recordes quan ens vam trobar i ho vam estar...
3: Quan
2: ens
3: vam trobar? Ja vam
2: dir... Bueno, vam fer un cafè, si ens vam trobar per casualitat, però... Llavors ja ho parlarem, ja ho parlarem.
3: Us trobeu de casualitat moltes vegades, i a mi no em diu...
2: Ja ho parlarem. No, home, no, a veure, Jordi, no t'enfadis.
3: Jo ja veig la temporada 3, ja hi haurà aquí un altre, eh? Ja ho veig.
2: Aquestes coses avorreixen molt els espectadors. No els interessen, aquestes coses. Bueno, va, avancem, que si no, encara ens hi fotrem mal. Aviam, després d'aquest viatge que hem fet per mans miraculoses, fetges de xai, quiròfans invisibles, crec que hem de tornar a la nostra secció preferida, sense que ningú se m'enfadi, que és la del Museu d'Invents i de fenòmens estrafolaris. Tenim amb nosaltres l'home que, si et diu que t'operarà sense bisturí, com a mínim t'ensenyarà abans del tutorial de YouTube. Xavi Gorro, què ens portes avui? Bona tarda, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bones. Com anem?
2: Estàs bé?
5: Estic bé.
2: Està tot bé de lo teu? T'han hagut de curar alguna cosa? Has hagut d'anar al curandero? Tu?
5: Jo vull fer un apunt del vostre programa. Perquè, clar, heu parlat del doctor Fritz,
2: sí,
5: i d'un tal senyor Haribo. Què està passant? O sigui, Fritz les patates i Haribo les xutxes. Què passa aquí?
2: No, no sé, això, l'Albert, no sé on busca la informació, però... És un
5: aquí
2: tema
5: algo,
2: comestible, tot, pel que veig. Sí.
5: Jo no vull dir res, però aquí hi ha algú.
2: Sí, aquí... Propaganda encoberta.
4: He buscat si hi havia el doctor Ravitch per compensar, però no ho he trobat.
2: Ja seria extraordinari.
3: I el Tetous.
2: Semblaria... En fi, no sé si confiaria gaire en el doctor Tetous. En fi, va, Xavi, què? No sé, algun bisturí energètic, algun desfibrilador d'aura? Què has vist? Què has trobat?
5: A veure, avui vosaltres heu parlat de... Si han dit de xamans, de curanderos, no? De gent potser poc sèria científicament. Jo avui us portaré un metge de veritat, eh? A més, un metge en algun moment reconegut. Un senyor que es deia Albert Abrams, que era un metge estadounidense. Sí, a veure, com el del JJ, però... Sí. La JJ, saps?
2: Sí, un tio amb prestigi, diguem.
5: Un tio amb prestigi, sí, un metge amb una carrera acadèmica brillant, fins que va passar a ser considerat un dels grans estafadors del camp de la medicina, perquè va inventar una cosa que és la radiònica.
2: Radiònica. Vam tractar la radiestèsia, si us en recordeu, o sigui, la radiònica és una altra cosa. La qüestió és que si comença per ràdio sembla molt molon, no? Era la ràdio d'abans era la quàntica d'ara, potser, no? No ho sé, dic jo.
5: Pot ser. Però aquest senyor que s'ha de dir que això és una medicina alternativa, que òbviament no funciona per gaire, està classificat com a pseudociència, que bàsicament afirma que es pot diagnosticar i es poden tractar malalties a través de l'ús de dispositius electrònics que manipulen unes suposades freqüències d'energia que el cos humà doncs emet. Val? I que a través d'això doncs, es poden captar les vibracions de les cèl·lules, dels òrgans, i com que aquestes cèl·lules i aquests òrgans emeten vibracions, es capten i provoquen malalties, llavors aquesta màquina, que us explicaré quina és, poden reequilibrar les vibracions i curar-ho tot. En principi, mola.
2: Així, home, si explicat així, sembla magnífic, no?
5: Sí, en principi està bé. En principi està bé.
2: A veure si funciona.
5: Us explicaré primer qui era el senyor aquest. El senyor Abrams va néixer el 8 de desembre de 1863 a San Francisco, Califòrnia, nord-americà, no podia ser un altre lloc. Es va graduar en medicina...
2: Encara com no és de Massachusetts.
5: Massachusetts, exacte. Doncs aquest senyor es va graduar en medicina amb només 19 anys i ho va fer a una universitat alemana. O sigui, a veure, el tio era bo.
2: Bastant precoç.
5: Sí, a més va treballar com a professor de patologia... i va ser president de diverses associacions mèdiques, però què va passar? Doncs que a partir del 1890, diguem que va començar a deixar de banda la medicina convencional i va crear primer un mètode que consistia en colpejar les vèrtebres dels pacients amb un martell per tractar les malalties. Martell petit, espero.
3: És allò que si et fa mal un braç, doncs et trenco l'altre i ja no et fa mal, saps?
2: Que ja està, i així ja no et fa mal. Home, espero que no fos un mall, diguem.
5: a mi em va recordar el capítol aquell del Simpson, que Homer es fa osteòpata amb un cubo de vasos, o sigui, troba que hi ha un cubell d'escombraries que està bunyaga de tal manera que si caus a sobre t'arregla l'esquena.
2: Ah, sí, és veritat.
5: M'ha recordat això. Però aquest paio deia que això...
2: Però clar, aquest tio era metge i es va graduar o es va diplomar o com fos llavors, als 19 anys. Compte, eh?
5: Sí. Carai. I va ser professor, va exercir de metge, va ser professor. Però clar, va començar a tirar cap al lado oscuro, diguem. I va crear aquesta teoria de que a través de les vibracions, que ja et picava amb un martell, i a través de les vibracions, bueno, doncs podia saber quina malaltia tenies i tractar-te-la. El 1910 va introduir el concepte de les vibracions electròniques, però va ser el 1917 que va publicar la seva teoria segons les quals les cèl·lules emeten una freqüència específica i que la malaltia, bàsicament, una malaltia era un desequilibri d'aquestes vibracions. I per tractar això, aquest home va crear un aparell. Va crear bastants, però avui ens centrarem en un aparell, que era el dinamitzador. Sí?
2: Dinamitzador, i has dit que la radiònica,
5: sí.
2: No?
5: Sí, exacte. O sigui, la ciència és la radiònica i l'aparell és el dinamitzador. Sí? Vale. Aquest senyor deia, aquest senyor afirmava que podia diagnosticar qualsevol malaltia, però no només malaltia, sinó la religió o el sexe d'un pacient a partir d'una gota de sang, a partir de la seva signatura o a partir d'una foto gràcies a les vibracions que li donava aquesta màquina.
2: Ahà. O sigui, era un diagnosticador, el dinamitzador
5: Diagnosticava. Sí. Bueno, ja veurem que no diagnosticava res, però bueno. Bàsicament... Ja.
2: Bueno, o sigui, era com una mena de ressonància magnètica del principis del segle XX, diguem.
5: Bueno, era una caixa de color, una caixa negra, una caixa, vale?
2: Sí.
5: Bàsicament, que, bueno, estava tancada hermèticament, tenia forma d'aparell científic. Allà es col·locava, en principi, una gota de sang, una mostra de teixit, com deia, una signatura d'una persona. O una fotografia, fins i tot. I... Aquí, amb aquests elements a dins, l'aparell es connectava a una persona que estava sana, una persona que estava bé, se li connectava una espècie al front, se li connectava un aparato. Llavors, el metge donava una sèrie de cops a l'abdomen del subjecte que estava sa i basant-se en els sons que produïa, determinava quin tipus de malaltia o quina gravetat tenia la persona original, diguem, la persona a la qual se li havien ficat les mostres. Sí? O sigui, fiqueu-vos en el nivell de locura, eh?
2: Sí, perquè clar, la interpretació de la malaltia en qüestió, en fi, no sé, és una cosa molt, molt, molt subjectiva, no?
5: Bueno, perquè segons ell vibraran diferent.
2: Ja.
5: Que la persona sana vibrarà d'una manera i llavors la insana, diguem, vibrarà d'una altra. Però bueno, bàsicament, clar, quan van veure això, diferents revistes científiques i sobretot l'Associació Mèdica Estadounidenca, doncs va començar a investigar l'aparell aquell i van arribar a la conclusió que bàsicament era un engany. El que van fer va ser obrir l'aparell i examinar-lo, una cosa que el seu creador deia que estava totalment prohibida, perquè deien que si ho feien l'aparell s'espatllava i no es podia tornar a fer servir, però sabeu per què ho deia? Perquè dins de l'aparell, bàsicament, hi havia una sèrie de cables que estaven col·locats a un seguit de bombetes i d'ones que feien una sèrie de sorolls, i això en teoria diagnosticava, però clar, no diagnosticava res, és una màquina que feia llumetes i feia sorolls. Clar, bàsicament...
2: Era un arbre de Nadal encapsulat, diguem.
5: Sí, era un frau, però fins i tot van anar més enllà. Aquesta associació mèdica nord-americana o estadounidenca va anar més enllà i van intentar pillar infragantí d'aquest senyor. I van dir, vinga, va, demostra'ns com funciona la teva màquina, no? I li van donar mostres de sang de pollastre i de tinta vermella, dient-li que era sang humà, i el tio va diagnosticar doncs, càncer, malària, diabetis i diferents malalties més. I li van dir, a veure, noi...
2: Potser ens has intentat timar, però no ha funcionat,
5: sí.
2: Eh?
5: Sí.
2: Sí, que al final el dinamitzador era com el set d'una pel·lícula d'aquestes de ciència ficció, de l'Enterprise, allò que són llumetes que s'encenen, s'apaguen, i última hora darrere, res.
5: Sí, però s'ha de dir que, a veure, el dinamitzador aquest no ha funcionat més, però la radiònica sí que és una pràctica que segueix practicant, està classificada com a pseudociència sense cap base científica, i no és medicina ni res, però sí que hi ha diferents persones que segueixen creient en la cosa aquesta, la radiònica, les vibracions i aparells que poden doncs, mirar que no vibres bé i llavors fer-te vibrar bé. Ja ho parlàveu, això, amb el tema del fa uns programes.
3: Ara estava a la pàgina web de radionicinternational.com. No ho dic
2: existeix,
3: perquè...
2: Existeix això, és una associació, entenc.
3: I ara estava mirant aquí que tenen un aparatet que fa un generador d'hormón d'alto rendimiento.
2: Ah, mira.
3: Que val 1.500 euros.
5: És un altre aparell,
3: eh?
2: 1.500
3: euros.
2: Hi ha algú
3: euros.
2: Aquí...
4: Si posem els beneficis del podcast de comprar-ne uns quants, jo crec que aquí encara podem obrir una via.
3: Em trobaria millor, segur.
2: Podríem fer una botiga de radiònica, Què us sembla? Podem provar-ho, escolta'm, jo què sé.
3: Oh, i tant.
4: Jo ho invertiria tot aquí, eh?
3: Sí, hi ha molts aparells, eh? S'ha de mirar, eh?
2: All-in.
3: Sí, tot aquí.
2: Xavi, ho comprem o què? T'animes?
5: Bueno, si voleu... Però que haurem d'anar estafant gent i després fa mandra, et denuncien i tal, eh?
2: També és veritat.
5: Clar, hauríem de comprar la màquina i molts advocats.
2: Sí, bueno, jo crec que acabaríem a l'Audiència Nacional. Bé, doncs, escolteu, amb la radiònica, crec que ens toca tancar l'episodi d'avui, que hem dedicat als curanderos i a la cirurgia psíquica i la placebo. Avui hem vist que la necessitat de curar-se és profundament humana, que buscar consol no és cap vergonya i que l'esperança pot ser una força molt poderosa. Però també hem vist que quan algú converteix aquesta esperança en negoci, quan algú promet curacions impossibles, quan substitueix proves per espectacle i medicina per teatre, llavors ja no parlem de misteri, parlem de risc. La curiositat és bona, la fe pot consolar, però quan parlem de salut, les proves importen i com li va dir el curandero a l'Albert, a vegades val més que vagis al metge. Si algú us diu que pot operar-vos amb les mans nues i sense deixar cicatriu, feu-li una pregunta senzilla. Ho pots demostrar en condicions controlades? Si la resposta és que no, potser el que necessita una operació urgent no és el vostre cos, sinó el seu relat. Gràcies, Albert, Jordi, Xavi i a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos històries, mites, fenòmens estranys i comentaris. I recordeu que la Terra no és plana i si algú us vol extreure males energies amb les mans, com a mínim, que se la renti abans. Fins ben aviat!

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
3: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
4: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, eh? Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
3: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
4: Fa uns 10 anys potser va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això del trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya. És molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguem, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
3: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
4: Potser quan passi la febrada aquesta més snob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, diguem, que ja li agradava trascar per les muntanyes. El muntanyisme aquest més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional, hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà. És veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això, per afavorir que això, un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius ui, aquest no ens el traurem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
3: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
4: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors

0: vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
1: Això també és una relativa moda que, de fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta'm, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i ves recollint. I és això, que de fet per això, això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraria i vagin recollint tot el que troben pel camí. I de fet això és veritat que s'ha arribat aquí i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme, és un anglicisme rar perquè aquest plog també de saber d'on ve, però en tot cas per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollint, no? I ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, se'n fan trobades, diguéssim, mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou, i llavors, vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria, tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí, o en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint, doncs, i són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
0: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
1: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
0: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
1: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar, els acabats tampoc, és veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual, i fins i tot vam fer aquí, al Tenecap vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués com ho dieu, i a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, té aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
2: El diccionari TermCat.
0: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi!
2: Glamping, càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
0: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica, és a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
2: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
0: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu i, el més important, assegurar-te que la vida entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el fes-t'ho tu, o la tendència fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina fes-t'ho tu, o un moble fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
2: Petjada hídrica. volum total d'aigua dolça

0: usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
1: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
0: Paraules Habitables és un podcast en col·laboració amb el Termcat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: bonita, bonita.
1: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
2: Las Mañanas de Radio Montornès.

Els miralls que es van cansant a poc dels meus consells. A mi no.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Soc el Tomàs Cascante, cada setmana.

0: anomenat Porto al món és digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
0: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
2: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Así que, amigos y amigas, no tengamos miedo de explorar esos momentos oscuros en los que nos encontramos con la esencia de lo que significa ser humano. Gracias, gracias y gracias. Y hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que als darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de

0: Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection de Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove, havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio también nos dijo en el seu correo: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa Cocodril Club y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, nascuda a Seattle el 1947.

0: Up Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Warnes, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys.
1: For I don't love you anymore.
0: I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un mes dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia a escoltar un fragment.
2: Hola, mama.
3: Hola.
2: Acabes de fer 93 anys.
3: Sí.
2: Com ho portes, això?
3: Bé, amb salut i bon humor.
2: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
3: Sí.
2: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
3: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
2: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
2: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
2: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
2: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
2: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
2: Un petó.
3: Ah, ah.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Not unusual to be loved by anyone. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. With anyone. But when I see you hanging about with anyone. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. It's not unusual, it happens every day. Ah, i en el final del seu correu diu: i de l'italià que t'explicava el meu anterior correu ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les Festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat. I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta ya llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce Los Bravos, los demás
1: no conocen nada más que a Los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. ¿Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Pero dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: Su estancia entre nosotros, ¿ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción era, no es nada extraño.
1: Después su mayor éxito.
2: What's New Pussycat?
3: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa.

0: That's New Pussycat.
1: Ooh, and your pussycat.
0: Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió No elegimos los recuerdos. Se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos,

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: solo voy con... Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó de principi a fi i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema, el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia, es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper a entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, És evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap biaix darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I evidentment ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, no, clar.
0: O no van ni llegir directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones migrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a MigraStudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de MigraStudio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida i, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res. Que
5: en cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet de que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones no? aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Com has viscut tu, Alba, des de això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularització? Sí. A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven als supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no? De migrar. Al final, això, no? Perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I treballar i tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no? Que busquen un futur, que tenen uns motius, no? I que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no? I que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva. No?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables el que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, aquí està una mica el repte, no?, i per això de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén. No?
4: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
5: Sí, és que Bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
4: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de societats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
6: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migra Studio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migra Studio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migra Studio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
4: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Libre Studium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
7: Hola, doncs com sempre molt contenta d'estar aquí.
0: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
7: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament, quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
0: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
7: Sí, gent de la meva generació, no? Que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no? que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de sobte, gràcies a dones, no? que han entrat en aquesta fase, han començat a parlar obertament, i hi ha algunes actrius, no? Inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no? de tota aquest tema i tot això, ha fet que mica en mica doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens doncs està donant això, que apareguin doncs des del típic influencer, no? Que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no? Que de sobte... si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no? Els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no? Que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no? Tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
0: no, no, ja.
7: Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
0: sí,
7: doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no, la representaven pues, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no? Amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? Una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir en la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
0: Avui Menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
7: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser el que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super, molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba.
0: Sí, ja
1: no sé si
0: tot,
1: juguen
0: tot
1: amb el,
0: quadra.
1: No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula.
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Seedance 2.0 que va crear un generador d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat, per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? És ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etc., es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, hi ha el llibre triant Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no? Va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de memes, un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la 10a edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta 10a edició, teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament i, de fet, molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades, en moments potser més convulsos o més tensos, la poesia pot ser un refugi i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. Y no sé, yo creo que cada vegada es más importante ¿cómo diría eso? Abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival almenys a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans s'oblidin i hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu
1: Ah,
0: que és
1: sí.
0: cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser, i per això cal que anem a buscar
1: Sí,
0: altres
1: també.
0: coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però no sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com la paraula, evidentment, es pot gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques. M'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient. No necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, només.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web i moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen. Una abraçada. Fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora, i que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
0: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
0: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
0: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you
4: under my skin. Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat.

0: conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvingudes, benvinguts a Selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Black & Jones, Herb Albert, Killy Audist, Roba Rat, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Digicam, Joao. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tot.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Tom Hanks és una de les figures més emblemàtiques del cinema nord-americà contemporani. L'actor ha sabut construir una trajectòria marcada per la versatilitat i la capacitat de transitar entre la comèdia i el drama. La popularitat li arribaria amb títols com Splash, Big o Elles donen el cop. Però seria Filadèlfia, dirigida per Jonathan Demme, la pel·lícula que consolidaria el seu prestigi com a actor dramàtic. La interpretació d'Andrew Beckett li proporcionaria el seu primer Oscar a millor actor el 1994. Un any més tard va repetir el guardó amb Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Amb aquest doble triomf consecutiu, Hanks va entrar en un selecte grup d'intèrprets de la història dels premis de l'Acadèmia. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Thomas Jeffrey Hanks va néixer el 9 de juliol de 1956 a Concord, Califòrnia, en el si d'una família de classe treballadora. Era el tercer dels quatre fills que va tenir Amos Mefford Hanks, cuiner de professió, i Janet Marilyn Frager, que treballava en l'àmbit sanitari. Els seus germans són Sandra, escriptora, Larry, professor d'entomologia, i Jim, que posteriorment es dedicaria a la interpretació. Tom ocupava la tercera posició entre els quatre germans. Els seus primers anys van estar condicionats per la separació dels seus pares, que es van divorciar quan Tom encara era molt petit. La ruptura familiar va provocar una infància itinerant.

Hanks va viure amb diferents membres de la família, traslladant-se sovint d'un lloc a un altre. Durant la seva etapa escolar, Hanks no va destacar com un jove destinat a convertir-se en una estrella cinematogràfica. Era un noi més aviat reservat. El teatre escolar, però, li va proporcionar un espai en què podia desenvolupar una personalitat diferent. Aquesta primera aproximació va ser decisiva. Abans de que Hollywood el descobrís, ell ja havia pres les bases de l'ofici damunt dels escenaris.

Un cop finalitzats els estudis secundaris, va ingressar al Cabot College, on va estudiar interpretació. Posteriorment va continuar la seva formació artística a la California State University, a Sacramento, encara que no arribaria a completar els estudis universitaris perquè l'oportunitat d'incorporar-se professionalment al teatre va arribar abans. El pas determinant es va produir el 1977, quan Hanks va entrar en contacte amb el món professional a través de la companyia teatral Great Lakes. Allà va interpretar el personatge de Grumio a La Feréstega Domada, de William Shakespeare. Aquell treball va representar el seu debut professional com a actor i li va permetre adquirir experiència davant del públic i sota les exigències d'una companyia teatral. La disciplina dels assajos, el treball amb directors i companys i la necessitat de construir un personatge a partir del text van constituir la base sobre la qual edificaria la seva carrera cinematogràfica. A finals dels anys 70, l'actor va quedar-se a Nova York amb l'objectiu d'obrir-se camí en el món de l'espectacle.

Aquesta etapa inicial, encara allunyada dels grans èxits, seria fonamental per entendre la posterior evolució d'un actor capaç de passar de la comèdia més física al drama més cinematogràfic. El seu primer contacte amb la gran pantalla arribaria al 1980, amb un paper secundari a la pel·lícula de terror Sabe que está sola, dirigida per Armand Mastroianni, on interpretava Elliot. El film era una producció de baix pressupost i no li va donar l'impuls que necessitava, però li va permetre entrar en el circuit cinematogràfic professional. Aquell mateix any, un responsable de càsting de l'ABC es va fixar en ell i va ser seleccionat per protagonitzar juntament amb Peter Scolari la comèdia televisiva Amigos del Alma. La sèrie presentava dos joves publicitaris que es disfressen de dones per poder viure en un edifici residencial exclusivament femení. La sèrie va proporcionar a Hanks una visibilitat que no havia tingut fins aquell moment. També va aparèixer com a convidat en diverses sèries de gran popularitat. A Happy Days va coincidir amb Ron Howard, que estava iniciant una carrera com a director.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Quan Howard va començar a preparar Splash, una comèdia fantàstica sobre un home que s'enamora d'una sirena, inicialment no pensava en Hanks per interpretar el paper protagonista, però finalment el director va confiar-li el paper d'Alan Bauer, el protagonista masculí de Splash, al costat de Daryl Hannah. Estrenada el 1984, el film va obtenir un important èxit comercial. La relació professional amb Ron Howard es convertiria des d'aquell moment en una de les constants de la trajectòria de Hanks. L'èxit del film arribaria acompanyat d'un segon títol estrenat aquell mateix any, Comiat de solter, on Hanks donava vida a Rick Gasco, reforçant la seva imatge com a actor de comèdia. Tanmateix, els anys immediatament posteriors no serien una successió d'èxits. L'actor va protagonitzar L'home de la sabata vermella, Voluntaris, Esta casa es una ruina i Dos sabuesos despistados. La majoria d'aquestes pel·lícules no van ser massa ben rebudes per la crítica, però la premsa especialitzada destacava la capacitat de l'actor per sostenir fins i tot pel·lícules que no havien funcionat.

va començar a allunyar-se de la imatge d'actor còmic. El canvi seria especialment visible al 1988, quan la directora Penny Marshall li ofereix el paper de Josh Baskin a Vic. El personatge, un adolescent que es converteix sobtadament en adult després de formular un desig davant d'una màquina màgica, exigia combinar comèdia, vulnerabilitat i una interpretació basada en la innocència infantil. En Vic, Hanks va obtenir la seva primera nominació a l'Oscar com a millor actor protagonista. A començament dels anys 90, Hanks ja era una estrella consolidada, però encara havia de demostrar que podia anar més enllà de la comèdia comercial. El canvi arribaria amb una sèrie de personatges que li permetrien exhibir uns registres dramàtics cada cop més amplis. Entre aquests treballs trobem La foguera de les vanitats, dirigida per Brian De Palma el 1990, i Elles donen el cop, de Penny Marshall, estrenada el 1992, on va convertir protagonisme amb Gina Davis, Lori Petty i Madonna.

però el gran punt d'inflexió seria Alguna cosa per recordar, estrenada el 1993 i dirigida per Nora Ephron. Hanks interpretava Sam Baldwin, un vidu que inicia indirectament una relació sentimental amb el personatge interpretat per Meg Ryan. La pel·lícula va recuperar l'estructura de comèdia romàntica clàssica i va convertir Hanks i Ryan en una de les parelles cinematogràfiques més identificables del cinema nord-americà dels anys 90. Tots dos tornarien a coincidir 5 anys després a Tens un email, també escrita i dirigida per Ephron. Aquell mateix any, Hanks assumiria el paper que canviaria definitivament la percepció que Hollywood tenia d'ell. El director Jonathan Demme li va oferir interpretar Andrew Beckett, un advocat homosexual que és acomiadat del seu despatx després de que els seus companys descobreixin que té la sida. Al repartiment hi figuraven Denzel Washington i Jason Robards. La interpretació li va proporcionar nombrosos reconeixements, el més important el 21 de març de 1994, quan Hanks va guanyar l'Oscar a millor actor per Filadèlfia. També va obtenir el Globus d'Or i l'Os de Plata al Festival de Berlín, entre d'altres distincions.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però Hanks no disposaria de gaire temps per assimilar aquell èxit. Paral·lelament, ja havia rodat una altra pel·lícula que tindria un impacte encara més gran, Forrest Gump. El projecte estava basat en la novel·la homònima de Winston Groom. El guió va ser escrit per Eric Roth, mentre que la direcció va correspondre a Robert Zemeckis, cineasta amb qui Hanks establiria una de les relacions professionals més importants de la seva carrera. Forrest és un home amb una capacitat intel·lectual limitada, però amb una extraordinària determinació que travessa alguns dels episodis més importants de la història dels Estats Units del segle XX. El relat incorpora personatges històrics i esdeveniments reals mitjançant efectes visuals que permeten inserir Forrest en imatges d'arxiu. Estrenada el 6 de 1994, el film es va convertir en un fenomen internacional. La pel·lícula va rebre 13 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 6, entre elles millor pel·lícula, millor director per Zemeckis, millor guió adaptat, muntatge, efectes visuals i millor actor per Tom Hanks.

Amb aquest segon Oscar consecutiu, Hanks es va convertir en el segon actor de la història que aconseguiria guanyar l'estatueta de l'Acadèmia en la categoria de millor actor en 2 anys consecutius. L'anterior havia estat Spencer Tracy. A data d'avui, són els únics actors en assolir aquesta fita. La relació amb Zemeckis no acabaria amb Forrest Gump. Director i actor tornarien a coincidir en diverses ocasions. El següent projecte seria Nàufrag, escenat l'any 2000, on Hanks assumiria pràcticament el pes dramàtic de la pel·lícula. Abans, però, l'actor ampliaria les seves activitats dins de la indústria. A partir dels anys 90, començaria a consolidar-se també com a productor, una faceta que li permetria intervenir en els projectes des d'una perspectiva diferent de la interpretació. Començava a participar en la creació, producció i desenvolupament de treballs cinematogràfics, una activitat que es convertiria en una part important de la seva trajectòria posterior.

En paral·lel, la seva vida personal també experimentaria canvis importants. Després del seu primer matrimoni amb Samantha Lewis, amb qui havia tingut dos fills, Colin i Elizabeth, Hanks es va casar el 1988 amb l'actriu Rita Wilson. La parella tindria posteriorment dos fills, Chester i Truman. Després de l'impacte de Forrest Gump, Tom entra en una etapa de maduresa artística. Un dels seus primers grans reptes d'aquest període va ser Apollo 13, estrenada el 1995. El film va obtenir 9 nominacions i en va guanyar 2. Aquell mateix any, Hanks es va convertir en la veu original de Woody, el vaquer joguina protagonista de Toy Story. La veu de Woody es convertiria en un dels seus personatges més reconeixibles i l'acompanyaria durant dècades en les diferents entregues de la franquícia. La seva carrera, però, entraria en una nova dimensió quan va protagonitzar Salvem el soldat Ryan, dirigida per Steven Spielberg. Hanks interpretava el capità John H. Miller, oficial de l'exèrcit nord-americà encarregat de dirigir un petit grup de soldats que ha de localitzar el soldat James Francis Ryan, interpretat per Matt Damon.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: La relació entre Hanks i Spielberg es convertiria a partir d'aquell moment en una de les associacions més sòlides del cinema nord-americà contemporani. La seqüència inicial del desembarcament a Omaha Beach va adquirir una especial notorietat per la seva representació física i visual del combat. Spielberg va optar per una posada en escena immersiva, amb una fotografia de Janusz Kaminski i un muntatge de Michael Caine. La pel·lícula va obtenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 5, les corresponents a millor direcció per a Spielberg, muntatge, fotografia, so i efectes sonors. Hanks va ser nominat al seu tercer Oscar a millor actor per la seva interpretació del Capità Miller, encara que no va obtenir l'estatueta. Tal com apuntàvem fa uns minuts, l'any 2000 seria un any especialment important per l'actor, perquè tornaria a treballar amb Zemeckis a Nàufrag. Hanks donava vida a Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri i queda incomunicat en una illa deshabitada. El projecte exigia una transformació física extraordinària, perdent una quantitat considerable de pes durant la producció per representar el pas dels anys.

La seva interpretació li va proporcionar una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actor. Aquesta va ser la cinquena després de Big, Philadelphia, Forrest Gump i Salvem el soldat Ryan. Durant aquest període, l'actor va continuar alternant cinema comercial i projectes d'autor. La seva activitat com a productor s'anava ampliant i començava a intervenir en produccions televisives de prestigi. Entre aquests projectes destacaria posteriorment Band of Brothers, desenvolupada juntament amb Spielberg a partir del llibre de Stephen E. Ambrose. Però de tot això i molt més haurem de parlar la propera setmana, ja que el temps d'avui no dona per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i només. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
2: Dites, refranys i adagis.
3: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Qui mama engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? I pensem una mica. Qui mama, engreixa.
2: Dites, refranys i adagis.
3: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé perquè no les pot atendre. Qui molt abraça, té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses, cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes, si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
4: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Moments d'òpera.
6: Benvinguts de nou. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida al Gran Teatre del Liceu amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aida és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas el Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida a la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pinto, amb serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del libretto van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici

l'acte primer. El taló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre Amneris, a qui sentim de fons, a la veu de Gena Dimitrova, i en conèixer l'alegria de Radamés, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamés, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamés per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamés a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Cavaller, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja soles, Aïda recorda aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptà, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert
1: Exacte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda, Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'Orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lloança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

Com a culminació de la cerimònia, entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés, i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radames quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radames entra, amb un narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radames i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radames.

0: En aquest moment, Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan Monarro i Aida el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aida i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aida, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure a Aida. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdor i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple d'Aptah, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està cinsegellada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aida ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aida però es llança els braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler. I ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.

0: hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
1: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
3: molt,
1: sempre.
3: Molt, contenta.
1: Què ens expliques avui, a veure?
3: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
1: Sí.
3: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
1: Ai, sí.
3: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
1: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
3: Doncs això era de l'any 84.
1: Fixa't.
3: També hi havia aquest any La bola de cristal.
1: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
3: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
1: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
3: Me sembla molt bonic.
1: Vinga.
0: La Caixa Tonta.

0: tiene esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84, una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí ten les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva, sí, Déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa.
0: Ai, Como Pedro por su casa.
1: El Pedrito
0: mira.
1: Ruiz.
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no me acuerdo de nada.
0: Soy
1: Pedro, me llamo como. És graciós, és molt bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que maco.
0: Eh?
1: Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius, ai, això m'ha arribat a l'ànima, i dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era
1: atent
0: dur,
1: i molt
0: sí.
1: Dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també.
1: Molt
0: Turno
1: bé.
0: De Oficio.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Apa, mare meva!
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també
1: vaya
0: és
1: que sempre,
0: història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisió Espanyola en la campanya del referèndum.
1: Apa, aquí.
0: Això l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: I el nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt fort, no?
1: És fort, Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, assumpte...
0: Que guai, no, també...
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: això, ay. Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens ho inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, si us plau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos,
1: sí, sí.
0: I el Miguel Ríos el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final...
0: Ja I, bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot. Però
1: que
0: era
1: fort.
0: Un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt
1: doncs
0: bé, la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta...
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A l'Anora.
1: No passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa el present una mica.
1: Una miqueta, però... I un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Molt doncs bé, hem
1: doncs
0: estat
1: mira,
0: aquí
1: hem
0: fins a l'any 87.
1: Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: si
1: coses.
0: Si volen, sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens
0: molt
1: animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el premi d'interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim, eh?
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyada, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran apel. Precio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a ser l'any 63,
0: eh? El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin no sé quin festival era. Era el festival de Venècia,
0: va,
2: no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó. De Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El Festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor i que va ser una de les presentadores i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No, no m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: jo
2: res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans sí, sí. No feia res, jo em dedicava a estudiar i després del Se'n va anar vaig continuar estudiant, clar. Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar, clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que si, ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. I... les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Ara, sí senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí.
2: Perquè...
0: Sí.
2: No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra. Nosaltres
0: si no
2: cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte, deixa'm escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
0: Per favor. Quin
2: pitu.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu
2: que no, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... No les pot explotar.
1: No
2: les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí,
1: Mira,
0: molt.
1: L'altre dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, jo he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facint benavent los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que cregui en ells. És a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics, usar i tirar.
0: Aquí està. Sí. Operación Triunfo mateix, per exemple.
1: Jo no sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia, m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: Gent de campanetes i aquests que, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data i dius, bueno, però escolta, tanta real, i tu tens 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser, allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so també.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien discs de vinil a 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte,
0: mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente y los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y nosotros los cogemos y los vendemos.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh? Sí, tinc
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, ja tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand, sí, i tota una col·lecció del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony Bennett.
2: I tinc un
1: Michael Jackson té tots els vinils, meva, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, però molt, sí. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió, portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Però està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau turquesa, com... clar.
1: Escolta'm,
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz,
2: sí,
0: Manuel Pertegaz,
2: sí.
0: I pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: no?
2: És un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un
2: sí,
0: quilo,
2: cada collaret.
0: Sí. Déu-n'hi-do, Escolta'm.
2: Sí, bueno, però escolta'm.
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbocroata.
2: Serbocroata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria. El
0: de bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: allò, va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és perquè tampoc no...
1: Les
2: no
1: revistes de los dentistes, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: No.
2: Aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Que alegre, que bonito.
2: Sí. I llavors, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, que burros.
2: I escolta, ara...
1: Que burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, però tu no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tot,
0: clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala
0: la
1: idea,
0: mala fe
1: molt
0: aquesta,
1: mala
0: hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: I
2: no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: sí,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar.
2: Estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti drap i coses d'aquestes.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dóna la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados.
1: Antes, sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho han fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No,
0: segur.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues, escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival
0: un de
2: sonats,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: Festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No
0: aquí està, aquí està, perquè
2: però,
0: ara premia el show, premia el show a la cançó.
2: O sigui, sí,
0: no es
2: però, busca. Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet
1: que
2: la paga i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre,
2: Déu-n'hi-do,
0: eh?
2: És una cabronada aquest IVA tan malament.
1: Però és que jo no sé què tenia...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els va fer una botifarra.
1: Ja.
2: No, jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: la que té menys dret
2: tampoc
1: a queixar-se.
2: Hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: plataforma...
2: avui dia l'espectacle està... No, està
0: molt castigat,
2: malament,
0: eh? Està castigat,
2: i si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara. A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, un, aquest IVA tan, tan alt, coi, perquè no posen l'IVA jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja,
1: ja t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, sí, sí, perquè és que realment que és una, bueno, és denigrant, denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada, sí, que et deixen tremolant. Clar,
0: tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, no, és privatiu.
0: No pots, no pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah,
1: Alberto!
0: No, que fa imitacions.
1: El Dani Rovira, Alberto!
2: No, que estava de jurat a Tocar a Me Suena.
0: A Tocar a Me Suena.
1: Ah,
0: pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre, és boníssim.
0: És boníssim.
2: Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34 euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A repestir a cabells, doncs.
0: Compte amb
2: no,
0: això.
2: No, clar, escolta, hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Mm. Doncs, coi, deixeu estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Wow.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, ja està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt.
0: Sí,
2: i els gustos també han canviat
0: també,
2: però de totes maneres hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè escolta, jo gent que es baralla, gent que...
1: Ui, tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai
2: una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell, aquests parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, sí, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut...
0: No es ven.
2: Que si
0: no
2: l'altre ja no fan gràcies.
0: No. I a més, aquests programes, tot està manyat, és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Home, hi ha un guió està plert, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries... Però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: No, tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa... I després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc, escolta. Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat, i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu, una pel·lícula que t'encanta, i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment,
0: cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: que li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, i que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui,
2: Sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entren una mica en connexió amb la Terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la Terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa Terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la Terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment, d'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte del que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat dos cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, i sí. Què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són les Ten Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés a preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure, a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerro. Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerro. Què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la carta.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: La caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla, si la veiéssiu asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen... La xarxa, televisions locals...
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
5: molt
1: les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno, qui és? Qui és?
1: La burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codorni o el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco, pluma, pluma, gay, ¿o cuál es otro de tus
6: estrellas? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa, agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: Pluma, pluma, gay.
6: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
1: Marica... Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
7: La Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega,
1: tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
7: No sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
7: Això no ho pugis a la ràdio.
1: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
7: Sí.
1: Per això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
1: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
7: Uf, molt, molt.
1: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
1: Al tenis. Bueno, vinga. M'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
1: De qui?
2: D'Alba Moreno.
1: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
1: Que no m'ho preparat el noi que ve?
6: No. Pues
1: si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones.
7: Ai,
1: ai, ai, ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me, doncs, sortir de la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
1: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
8: El racó de Toni Rovira.
9: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
8: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: estamos aquí, mi amor, no me mires.
1: Porque cuando me miras se agua la boca.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Alimentació amb dislipèmies. Les dislipèmies són trastorns on s'alteren els lípids i les lipoproteïnes de la sang respecte a la normalitat de la població. Les més comunes són la hipercolesterolèmia i la hipertrigliceridèmia. Quan són genètiques, l'alimentació té poc efecte, però quan són el resultat de mals hàbits, tant alimentaris com d'estil de vida, cal tractar-les. A més, també s'ha d'actuar sobre d'altres patologies que puguin empitjorar la situació o ser risc de patologies cardiovasculars o accident cardio o cerebrovascular, com el sedentarisme, el sobrepès o l'obesitat, l'estrès, el tabaquisme o l'alcoholisme. Si bé és important mantenir tots els valors dins els rangs de la normalitat, no hem de demonitzar tots els tipus de colesterol, perquè és essencial per a alguns processos de l'organisme, com la formació de vitamina D o d'hormones sexuals i adrenals, entre d'altres. Per tant, si sou diagnosticats tant d'hipercolesterolèmia com d'hipertrigliceridèmia, primer caldrà que reduïu o elimineu l'alcohol, el menjar ràpid o ultraprocessat i els hidrats de carboni refinats com les farines blanques o els sucres. Que augmenteu la ingesta d'aliments rics en fibra com la fruita o la verdura. Aquesta poder ser tant a dinar com a sopar i on en cru. Les fonts de proteïna vegetal com els llegums i els cereals complets com els flocs de ceba integrals que es poden afegir a l'esmorzar. Totes elles són fonts d'esterols i estanols vegetals que redueixen l'absorció de colesterol d'origen dietètic. Cal que assegureu fonts de greixos saludables i eviteu les saturades o trans. Per tant, haureu de fer una alimentació rica en olis vegetals sense refinar, sobretot el d'oliva, fruits secs, llavors, sobretot les riques en omega 3 com chia o lli, o també peix blau petit, i evitar la brioixeria, els fregits o les mantegues i margarines. Finalment, feu un consum habitual d'antioxidants, all, cacau i té verd. I no oblideu de realitzar uns 3 cops per setmana uns 30 minuts d'alguna activitat esportiva moderada, o en el cas de la hipertrigliceridèmia, mantenir un pes saludable i afegir exercicis de força i resistència. El tractament per a les dislipèmies, a més de la medicació o la suplementació en cas de ser necessària recomanada per les professionals sanitàries, serà el de seguir una alimentació equilibrada i un estil de vida saludable.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.